En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Bon dia i bona hora. Benvingudes i benvinguts a una nova i flamant edició del Matí Acudina a RAC 105. Dic flamant perquè ja és divendres i perquè, escolta, sembla que el carrer estigui envaït per flames incandescents que cremen d'aquesta calor tan impròpia d'un 29 de maig del 2026. Gràcies per acompanyar-nos fent el que facis, un petonet, una abraçada i a funcionar, que diu aquell, eh? Va, que ja tenim el cap de setmana aquí, que ens permetrà fer coses que no podem fer durant els dies laborables. 6 i un minutet, d'entrada heu de saber que avui tindrem un dia calcat als anteriors, això sí, alguna tempesta molt local al Pirineu, temperatura una mica més baixa, però molt alta per les dates, cap de setmana amb descens del termòmetre i proliferació de tempestes de tarda, sobretot de cara a diumenge. I un dia més, des de primeríssima primera hora del matí, ben d'hora, els més matiners de RAC 105 et proveïm de bona música, actualitat i riures. I per rematar aquesta última setmana del mes de maig, hem preparat un programa de traca d'autèntic caviar radiofònic, com sempre, tots els virals que no se't poden escapar. Les últimes hores de les celebrities i totes les notícies i efemèrides d'aquest 29 de maig. Avui, per exemple, celebrarem els 51 anys que fa que Matías Prats és al capdavant dels informatius d'Antena 3 i ho farem amb una edició molt especial de les notícies matineres del nostre Matías. I sobre aquesta calor que ha batut rècords en un mes de maig, aquesta calor canicular d'aquests dies, avui tindrem una investigació telefònica del Xavi Cazorla i també estrenarem l'himne musical de l'estiu amb la Mònica Usart versionant ni més ni menys que la gran Aitana Ocaña. No us perdeu aquest instant perquè serà llegenda de la ràdio aquí a RAC 105. També farem zapping per la tele amb l'Alan Lillo. La Mar Puga ens explicarà com li va anar ahir a la tarda el seu primer dia de platja amb les amigues i rematarem aquesta edició de divendres amb les novetats musicals que ens porti l'Albert Buscarons, l'Al Capone, el programador i coordinador d'aquesta emissora, i també les vostres consultes meteorològiques pel cap de setmana. El temps a la carta de la Mònica Usart. Tot això i encara algunes coses més en aquesta edició 1063 del Matina Codina que avui encetem amb una novetat entre cometes, perquè David Guetta, el francès, el meu ídol, un dels noms propis a les cabines de la música electrònica mundials, ha tret una versió del clàssic de Milky, Just the Way You Are. Inaugurem divendres amb una cançó que és inèdita. Així arrenquem. Petons de l'Ernest Codina, bon dia i bona hora. Matina Codina.

0: de Roma, el lleu 14.
1: Sí, perquè la visita del Papa a Barcelona portarà una cosa que no havíem calculat, que són els souvenirs turístics específics de la visita del Papa a Barcelona.
2: Ostres, bona, bona.
0: No, ja perden, no perden l'oportunitat.
1: No, sí. Ja podem trobar-los a l'entorn de la Sagrada Família i a diversos productes que tenen fotomuntatges del, del Temple de Gaudí i Lleó 14. Clar, són fotomuntatges perquè encara no ha passat. I no són oficials. És a dir, és gent una mica... picarà una mica viva. Ara mateix us enumero el que podeu trobar. Hi ha ninos del Papa.
3: Que guai.
1: Tasses. Unes capsetes per guardar-hi res, perquè són petites. Unes samarretes. Unes llibretes. I unes tovalloletes. Vale? Són una merda, estem d'acord.
3: Sí. Compte la samarreta, no me la compri.
0: Jo que volia l'encenador i no hi és, tu.
1: Doncs és el primer que he pensat, no és broma. És una cosa més fàcil, sí. Mira, de quan va venir el Papa. Clar. Jo crec que són souvenirs cutres, són típics i són gens representatius dels que és la ciutat de Barcelona.
0: Ah,
1: llavors, sí. Ahir vaig estar pensant i porto una proposta de souvenirs per celebrar la visita del Papa que sí representin Barcelona.
0: Olé.
1: Començarem amb una navalla que tingui el logo del metro a una cara i després la cara del Papa a l'altra.
2: Vale.
1: Llavors, pots apunyalar i quan estiguis traient el ganivet, que és algo típic de Barcelona, no, dius, ai, mira, de quan va venir el Papa a Barcelona.
3: Exacte.
1: Això sempre fa il·lusió.
3: I demanes perdó a Déu.
0: Sí, exacte. I aquest és indemne al moment.
3: Exacte. Ja.
1: Seguint amb la mateixa línia, una armilla antibales que posi Lleó 14 en protegeix.
4: Olé!
1: Però posa-te-la, perquè últimament està al carrer que no es pot sortir.
4: M'agrada.
1: Hi ha una altra que se'm va acudir.
2: Les gràcies de gent real.
1: Hi ha una altra que és una figureta d'una casa així petita, tipus les del Monopoly, i a dins hi ha un expat que t'ha tret la casa a tu.
4: Ah, fixa't.
1: I si ensumes les cantonades fan olor de pipi, com totes les cantonades de Barcelona. Després hi ha un Playmobil que li pots posar o bé roba de mosso d'esquadra o si vols jugar als infiltrats, roba de profe. Llavors pots canviar les dues.
4: Ah, molt bé.
0: Hi ha una aquí no hi ha res del Papa, allò.
1: No, bueno, però li posa...
2: Li venia de gust dir-ho.
1: Una creu.
2: Li venia de gust dir-ho.
1: De fet, això de que no té res amb el Papa m'ho pots anar dient a partir d'aquí. Una reproducció de l'ego del barranc de Collbató amb dos ninos i un d'ells, si apretes un botó, cau.
0: No, però hi ha el Papa allà salvant Isaac Andic.
1: De sobte el Papa té superpoders i vola.
4: Però és que el que cau és el Papa, de fet.
2: Mal gust.
1: Estic assenyalant, però és poc radiofònic. Una figura del Papa amb patinet i un xandall del PSG. Per exemple, aquesta també seria típica d'aquí. Després, una sangria dolentíssima amb la cara del Papa de litre i mig que costi 18 euros.
0: Oh,
1: Després, una cartera amb el logo també del Vaticà que quan surts de la botiga ja no la tens.
3: Ah, molt bé.
1: És la cartera típica de Barcelona.
2: Dura poc. Mira
0: que deu ser barata, la cartera.
1: Sí. Després hi ha un tren de joguina amb el logo del Papa també, si vols.
0: No, perdona, s'hauria dit ten fe. En lloc de Renfe.
2: Oh,
1: és que ho anava a llegir. És un logo que posa ten fe. És un tren de joguina que l'has d'encarregar i et diuen, vale, arriba a la botiga a les 3, però al final arriba a les 8 del dijous següent perquè arriba tard i després descarrila.
0: Sí, ja ho havíem entès.
1: Després hi ha un Jesús de plàstic que converteix el cafè en gel en cafè amb llet.
4: Oh, boníssim!
1: És el típic problema que tens quan arribes a Barcelona.
2: Si sento la lactosa i et passes el...
1: Joder, Marta, no em queda res avui, tia.
5: Si ets una marmota, no pots escoltar la ràdio. Ets un animal. Matina Codina.

0: I ara les cagades, eh? Les ficades de pota, les relliscades a les pífies de la sabana amb el Xavi Cazorla.
1: A veure, què tal que sonarà? Ara havia de sonar fa una setmana, però la mare aquell dia no va venir i vaig dir, guarda-li, així ella doncs ho pot gaudir. Però és que la setmana passada, a més de la mar, també vam tenir el Sergi malalt, en dies diferents, i això va fer que les formigues de l'Hormiguero haguessin de buscar algú altre amb qui jugar, amb qui ficar-se.
2: És veritat.
1: I aquesta doncs va ser la mar.
3: Que critiques tu.
2: Però estic llegint el Sota, no?, aquest llibre del Roberto, i està molt guai, la sinopsi.
3: Lé la sinopsi rapeando. A ver, ¿cómo lo haces? Pues rapealo.
2: Ponerme una base, hermanos. Ten cuidado, te están mirando. Tras convertirse en sospechoso de la desaparición de su pareja.
4: Una pena con el
2: Samuel ve cómo su vida se desmorona ante sus ojos.
5: Eso
2: su
5: no
2: reputación, su trabajo y sus planes de futuro. Rapea tú. Va, eso hormiga, no rapea tú.
5: Que dice que saquemos la pistola. Haces improvisación, estás leyendo tal cual.
2: Ha dicho que lea la sinopsis. Sí. ¿Qué pasa?
3: Bueno, gracias.
6: Chichi torcido.
2: Què ha passat? Sort que va tornar el Sergi. Vaig dir, Sergi, torna.
0: El Matina Cotillo és un show i tu ets una estrella que puja a l'escenari i brilles.
6: A mi m'ha agradat. Jo que estava totalment descontextualitzat, jo me la posaria a Spot.
2: T'he vist, estaves dintre. Estaves molt dins.
0: Es pot brillar pel talent que tens o per la falta del talent?
6: Sí.
2: Jo brillo per la falta, per això sóc una estrella.
6: Les formigues aquestes són pesadíssimes. Sí.
1: Anem a les trucades despertador, perquè començo a deduir que possiblement el telèfon no se sent massa bé de cara a la gent que ens truca, perquè està començant a passar massa que fem preguntes als oients i no ens responen ni una.
7: Quin és el pelut més intel·ligent segons la teva experiència?
1: Que t'apaguis, Albert, que t'apagues.
2: Difícil d'entendre.
7: Canvi.
2: Ja s'ha acabat.
7: Quin és l'animal més intel·ligent que t'has trobat a la clínica?
2: Gràcies per vocalitzar.
0: Ariadna, ets aquí, carinyo?
6: Sí, però hòstia, estàs sent absolutament...
0: Però deus tenir 4 o 5 mascotes segur, no? A casa o què?
8: Dos.
7: És
2: com tenir pis, tenir animals.
3: Com es diuen les mascotes? D'acord.
0: Ja, quan una pregunta li sembla una merda, directament...
2: No contesta. Que com es diuen les mascotes?
8: Com que com em diuen?
0: No.
8: A les meves.
9: La mierda.
0: Molt difícil.
1: És molt difícil.
0: És difícil tenir un coeficient intel·lectual tan baix com el nostre. Llavors, sí, no acaba de connectar amb la nostra merda molts cops.
1: I divendres passat vam ser al càmping l'Estanyet, a les Cases del Canà. Va ser fantàstic, meravellós, ens ho vam passar genial. I va passar pel programa a l'alcalde per ser entrevistat. Tinc dubtes de si l'home es presentarà a la reelecció per culpa de la pregunta tan llarga que li va fer l'Ernest.
0: A veure, alcalde, aquí aquest municipi aglutina com tres espais, no? Les Cases del Canà, el Canà Platja, no? I el Canà pròpiament, no? No, suposo que aquí hi ha... Quin seria el paisatge? Jo sé que ara t'estic fotent entre l'espai i la paret, eh? Però el paisatge preferit de l'alcalde de tots aquests...
1: Ostres!
6: Anem a la polèmica.
0: On va? L'alcalde del... Jo vull saber on va l'alcalde del Canà de tot aquest entorn que hi ha aquí al municipi.
2: Fuà!
0: Yo sé que intentas nada.
3: Joder, si te callas va a hacer la respuesta, coño. Llevas 15 minutos de pregunta.
9: Es lo peor de la profesión.
3: Déjalo que responda, macho.
9: Es que no sirve ni para colaborar.
2: Pobre Marc.
3: Al alcalde que se le ha olvidado la pregunta ya.
2: Escoltem a l'alcalde.
10: No. Ha acabat la legislatura i aquest home no ha pogut respondre.
11: El problema de usted es muy grave.
0: Jo mateix estava fent la pregunta i vaig pensar, és que és molt difícil de contestar.
2: No entenc ni, no entenc ni la pregunta.
0: Jo volia fer una pregunta induïda. Sí, quin és el paisatge dels tres municipis que...
2: Sí. No,
6: clar, tornem-hi.
0: No, els tres municipis del Canà, quin és l'espai que li agrada més o el seu paisatge preferit. Era tan fàcil com això.
2: Sí.
0: Però em sabia greu que hagués de contestar aquesta pregunta. Llavors no l'hauria d'haver fet directament.
1: I acabarem amb totes les altres pífies així juntetes.
0: I ara anem a autoperiodar per odiar-nos.
12: Què va passar? Sabem, per exemple, per la Maica Vanguardia.
0: Jo el que he de fer és anar a encarregar les meves vacances en família, que no tinc.
3: Tothom riu que està sola.
12: Oh, el calipó m'encanta, ¿verdad? El de fresa.
2: Ostres, depèn de l'època, eh? El de cola també m'agrada molt.
12: Claro,
7: poder ser liquidillo al final, ¿verdad?
2: Sí. Oh, oh, oh. I m'agrada treure'l tot sencer quan me l'estic menjant i la part de sota està molt tubeta.
3: Parlant, al final sí que era animat el debat dels gelats.
0: La cançó del Mundial ja, eh?
1: Ah, sí? El plagio de Waka Waka, millor.
0: Te has plagiado a tu misma.
1: Me plagiado, sí.
2: He parlat amb una altra amiga perquè no em crec, no, que aquest estudi no digui bé.
4: El tardeo és una manera més còmoda.
0: Bé, anem a saludar el nostre concursant. Hola, bon dia.
13: Hem de punxar la trucada, m'imagino.
0: Hola, bon dia. Encantat de conèixer-te. Des d'on ens truques?
14: Des d'on anem a fer feina.
0: No s'entès una merda.
3: A casa nostra és el nostre crash.
2: Ah, sí?
3: El nostre crash. Calla.

0: el concurs de cantar i d'animar el càmping que va fer la Mar Puga. En si mateix, el concurs és una pífia.
1: Es va entendre
2: no,
1: perfectament.
2: No, jo no penso.
3: Matina Codina.
4: La meitat de Catalunya ja ens escolta a nosaltres. I l'altra meitat no té criteri.
3: Matina Codina amb Ernest Codina.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
1: Voleu sentir què va dir la Mònica a l'altaveu de la 2CAT?
2: Sí,
3: coses que sí que van bé per refrescar-nos, sí. I coses que no, que hem d'evitar, que potser això ens ho passem una mica més per alt. El nostre cos és com si volgués, entre cometes, menjar aigua. Per tant, has d'intentar agafar aliments com la síndria, el meló, també les maduixes, que et puguin aportar aquesta hidratació. I a més, quan tu tens molta calor, és molt plaent menjar-ho. Tot el que és fregit,
4: les malament. Patates.
3: No, tot el que és fregit, fatal. Fora. Per què? Perquè el nostre cos necessita més energia per fer la digestió.
4: Compte amb l'alcohol, no? Que a vegades allò, ai, ara una cervesa ben freda. I diuen que contraprodueix.
3: No, deshidrata. Tenim el iogurt.
4: Iogurt bé, també,
3: no? El
4: iogurt
3: és positiu, és refrescant i et pot anar molt bé, també, a més, fàcil de digerir, que això és molt important. Infusions que estan calentes o un caldo calentó, generes que sui. Aleshores, el suar es regula la temperatura i et refresca. Això no sempre va bé, perquè si estàs en un lloc que fa molta xafogor, amb molta humitat, que el teu cos sui no és bo perquè no pot deixar anar aquesta suor, no pot desaparèixer el teu cos.
4: Ah, molt bé.
3: La sensació
4: explicaves la setmana passada.
1: Sí. És una professional polifacètica. Toca bé tots els pals. Meteoròloga, astrònoma, dietista...
5: La de coses que pots arribar a explicar quan no t'està interrompent ningú.
3: Ja
5: és increïble.
1: Escolta, dona-li una forta abraçada a la Dana Boronat.
6: Ja li donaré dimarts que ve.
1: Dimarts que ve,
6: Sí, sí, sí. M'ho recordes?
1: A Media Pro. La vaig conèixer allà.
6: Ah, sí?
5: Sí.
1: Estava allà treballant. Molt bé, molt simpàtica l'Anna.
5: Sí,
1: ho
5: feies tu a Media Pro, Lluís.
1: Bueno, vaig estar de visita, vaig tenir l'Àlex Pintanell, també, bons amics allà a Media Pro, els fantàstics, Aitor Lagunes, etcètera.
5: Etcètera, perquè no saps ningú més?
1: Correcte.
7: Matina Codina. Tan bo que et farà arribar tard a la feina. Amb Ernest Codina.

0: Doncs mira, va ser una de les cançons més sonades l'any passat, fins al punt que han rebut un premi RAC 105. Els Gin està a la cançó més sonada del 2025 en aquesta casa. Tot el que ens queda, també vam tenir aquesta setmana l'oportunitat d'entrevistar-los en un format molt íntim i exclusiu a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, amb un 905 confidencial, i no cal dir que són dues persones meravelloses, dos germans, com som també la Mònica i jo. Bon dia,
1: sí,
0: Mònica.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Què tal, germans, hermana? Hermana, com

0: És la germana gran, per això.
1: Blodel.
0: Sí, tot i que ho sembles tu, eh?
1: Tot i que a vegades jo t'he de, bueno, t'he de marcar una mica quin és el camí.
0: Quina barra que tens, de veritat.
1: Això és així, eh? L'edat és un número, Mònica. El que compta és l'actitud.
0: Sí, ja per això. I tu ets molt gran.
1: Sí, molt. Massa gran. Sí. Massa gros. Massa gros perquè aquests dies els que som així una mica grossots, una mica armaris, estem patint molt de calor, no?
0: Sí, en general tothom, eh? Hi ha gent que és més sensible. Els nens a vegades també són sensibles amb les temperatures. Sí.
1: Ara parlarem dels rècords d'ahir,
0: sí,
1: perquè ahir va haver rècords, però no sé si has vist aquesta imatge del Jannik Sinner, el tenista.
0: Sí, que molta calor, oi? 33 graus que estava.
1: Ha acabat perdent el partit que estava jugant al Roland Garros per un cop de calor.
0: Ja, és que ens hem de replantejar les coses. Ens hem d'adaptar al temps. És a dir, si tens 33-34 graus no pots estar jugant a l'aire lliure. Si està recomanant a la gent que no ho faci.
1: Es veu que va haver d'anar diversos cops al vestidor, que tenia un ventilador d'aquests allà cada vegada que feia com una petita pausa, etc. I al final, doncs, el tio va acabar bastant malament.
0: No cal posar el cos al límit, no.
1: Bueno, doncs va, escolta'm, què? Ahir aquest rècord...
0: Sí, vam tenir rècords de calor, per exemple, a la ciutat de Girona, 37 graus de màxima, rècord històric en un mes de maig, a Tortosa, a l'Observatori de l'Ebre, 37,3, també rècord històric des de l'any 1920. En el cas de Vinebre, 38 graus i mig de màxima, i això igual al rècord històric de calor a Catalunya, un mes de maig, que va ser l'any 2022, i es va batre a Castellbisbal i també a Anglès. Doncs ahir va ser Vinebre. A Escó van arribar els 37,8 a Torroja del Priorat, per tant, temperatures que podem dir que ja són històriques, eh? No només són extremes, sinó que ja passen a la història del nostre país.
1: Gairebé 40 graus al mes de maig.
0: I a més, no només aquí, tenim aquesta situació en molts llocs d'Europa, com és el Regne Unit, com és França, són zones on també s'estan batent aquests rècords. No només temperatura ambient, sinó temperatura del mar. Per exemple, al voltant de les Balears tenim 4 graus més del que tocaria. O en el cas del Cantàbric, 5-6 graus per sobre de la mitjana. Per tant, una mica per parlar d'aquest escalfament global, que moltes vegades hi ha gent que el nega, doncs aquest maig ens està posant a lloc.
1: Aquest any hi haurà, vull dir, la platja semblarà un gran pixat de burra,
0: sí,
1: en general.
0: Bueno, a mi em va bé perquè sempre tinc molt fred, però no, clar, ambientalment no. Doncs mira, nit tropical o fins i tot tòrrida avui. Nit tòrrida vol dir que no ha baixat dels 25 graus de temperatura a l'Observatori Fabra, a Portbou, també a Mataró. Nit tropical a molts punts de la costa i prelitoral central, per exemple, a Barcelona entre els 23 i els 27, Tarragona 19, Lleida 18, 16 a Girona, 25 a Roses o 22 graus a Montserrat. I avui migdia càlid, tot i que la temperatura recula una mica a les comarques de Girona i costa i prelitoral de Barcelona. En canvi, 38-39 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Demà baixen de manera acusada les temperatures al sud, 4-5 graus menys, i tornen a pujar diumenge, amb sol als matins i tempestes de tarda al nord del país, sobretot zones de muntanya.
1: Gràcies, Mònica. Una tovalloleta d'aigua fresca, carinyo. Que vagi molt bé, amore. Adéu. Que passa gairebé un minut de 6:45 del matí, i ja veieu que Catalunya és un forn i que de moment ho continuarà sent, tot i que en els pròxims dies han de baixar una mica els termòmetres, doncs estan tan amunt que al final es queden on haurien d'estar o fins i tot una mica per sobre. De seguida les notícies, abans Olivia Rodrigo. Aquesta és la nova, que ja fa uns dies que sona a RAC 105. Es diu Drop Dead.

0: Doncs està en un moment esplèndid l'Olivia Rodrigo, que ja sabeu que va formar part de la campanya de Spotify a les samarretes del Barça contra el Real Madrid en el Clàssico, va venir a Barcelona i va aixecar passions, perquè és un artista de bandera, una de les números 1 en aquests moments a RAC 105. Bon dia, matineros, va que estem de divendres, fa bastendres, 29 de maig, és l'últim programa que farem el mes de maig del 2026, que ja és un dels més càlids de la història. De moment, repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Pel que fa a les notícies de l'actualitat general, heu de saber que els sindicats han passat la nit tancats al Departament d'Educació després que l'última reunió amb el govern acabés com el rosari de l'Aurora. Sapigueu també que els 600 veïns d'Òrrius al Maresme continuen confinats per un incendi en una fàbrica. Els bombers han deixat cremar el foc tota la nit per no contaminar l'entorn. Hi ha 500 tones de parafina. El confinament s'aixecarà quan s'esvaeixi del tot el fum tòxic. Parlem de Pedro Sánchez, un dels noms propis de l'actualitat, que donarà explicacions al Congrés dels Diputats sobre els casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. El president, però, creu que no és urgent i compareixerà el dia de Sant Joan, 24 de juny. A banda, fonts del PSOE acusen la justícia de fer tot el possible per tapar els judicis contra el PP. I justament Jorge Fernández Díaz nega la trama Kitchen i diu que mai van espiar Luis Bárcenas. L'exministre d'Interior ho ha dit com a principal acusat del cas. La seva mà dreta, Francisco Martínez, també ho nega tot. Els demanen 15 anys de presó. I nou gir de guió a l'Orient Mitjà. Els Estats Units i l'Iran han tancat un preacord per reobrir l'estret d'Hormuz. Només falta el vistiplau de Donald Trump, que sabem que sempre ho complica tot. Inclou una treva de 2 mesos per negociar el programa nuclear iranià i l'acord de pau definitiu. I Jonathan Andic ha presentat un recurs desmentint els indicis que els Mossos tenen contra ell. Assegura que abans de la caiguda del seu pare només va anar 2 cops a Montserrat. I no 3, com diu la policia. Em sembla igualment moltes vegades, no? A banda, la Guàrdia Urbana publica imatges de la caiguda d'Isaac Andic mesos abans de la seva mort. I la policia espanyola ha detingut 10 persones per jihadisme, alguns dels quals a Barcelona. No se sap el nombre exacte, també hi ha detinguts a Alacant, Madrid, Màlaga i Múrcia. Els acusen de voler enviar armes a l'estranger i tot plegat en un divendres que és divendres d'estrenes, com sempre, als cinemes. Avui arriba el drama amb Zendaya i Robert Pattinson, també corredora de la catalana Laura García Alonso, i a Apple TV, i a terra, Ven a volar conmigo, amb John Travolta, i a Disney Plus, Abandonados, de Carles Porta. I en música, avui novetats de Paul McCartney, Els Amics de les Arts, Blood Orange i Muxca. Les novetats, com sempre, les tindrem un divendres més amb l'Albert Buscarons, el de les millors cançons. I en els esports, Florentino Pérez tanca la porta a fer un debat amb el seu rival a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme. L'aspirant a destronar-lo volia enfrontar-hi projectes, però Florentino li ha contestat a Televisió Espanyola que pot esperar assegut. També ha assegurat que no ha parlat amb José Mourinho i que portarà el cas Negreira al president de la UEFA. A Can Barça, mentrestant, el club mou peça per intentar el fitxatge de Julián Álvarez. El club farà una oferta que no superarà els 100 milions d'euros, que ja em semblen molts. El Barça vol Julián i l'argentí vol anar al Barça, però de moment l'Atlètic de Madrid no en vol sentir ni parlar. I Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona després de 5 anys. L'exentrenador deixa un llegat històric, l'ascens contra el Tenerife, després va consolidar l'equip a la màxima categoria del futbol espanyol i l'any següent va firmar una temporada inimaginable en què el Girona va acabar tercer i va classificar-se per la Lliga de Campions. Pel que fa al temps, fem un petit recordatori. Avui comencem el dia amb temperatures especialment altes després d'una nit que fins i tot ha sigut tòrrida en alguns punts del país i va deixar temperatures ahir històriques que mai s'havien produït en un mes de maig a Catalunya. Déu-n'hi-do amb això de l'escalfament global. Els termòmetres sembla que aniran reculant mica en mica, però tampoc crec que ho notem gaire. Sí, gairebé 38 minuts. Fem una pausa i tornem de seguida aquí.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona. Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Aro, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
4: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa-te'n a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
5: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
6: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
7: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
8: Césped Solución.
9: Més informació a céspedsolucion.es.
10: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
11: En un podcast concentrat i sense pauses?
10: Desig concedit.
12: És el flipat del cinema. Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh,
10: oh. Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
12: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotòpolis 3 d'aquí poc.
10: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
13: I porta'ns on vulguis.
14: La teva música.
15: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
16: ¿Cuánto es 10 por 10?
17: 10 por 10... 40.
15: 5 hores de ràdio matinal.
18: Que voldries que en fossin més.
15: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: Ella mai falla, ella mai ens decep. Estem parlant de la Lady Gaga des de Nova York, amb banda sonora que posa ella a la pel·lícula que tan apassiona la Mar Puga, que és El Diablo sí. Viste de Prada número 2. Què tal?
1: Bon dia. Sí, m'encanta El Diablo Viste de Prada.
0: És normal, perquè tu ets fan de la moda.
1: Avui vinc una mica vestida de Diablo Viste de Prada.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: M'estic mirant allà el reflex que tinc sí. davant meu, un vidre, i em veig.
0: Avui vas de metre de sí. restaurant sí. d'Estrella Michelin.
1: Exacte. Cada sí, dia aquí és una disfressa diferent. Un... Mai saps com sí. et sorprendré.
0: Ahir la tarda, en canvi, anaves ben lleugereta de roba.
1: Ai, anava de platja.
0: Tot, suposo que en biquini o banyador.
1: Sí. De fet, et diré, sí. vaig fer un post al meu Instagram.
0: Ah, sí,
1: i...
0: no l'he vist.
1: No, clar, doncs gent t'està comentant coses perquè jo vaig posar el copy.
0: Aviam.
1: Vacances al maig. I la gent ja estic de vacances. No, no estic de vacances. Estic... Eren com unes vacances de dir, com plego d'hora, vaig a la
0: ah,
1: platja.
0: Sí.
1: Però no són vacances.
0: Mira,
1: poden anar ara a arroba marpuga, mar amb 3 as, i comentar, la Mar no està de vacances.
0: Val.
1: Perquè els oients es pensen que estic de vacances.
0: Marpuga amb 3 as, arroba marpuga, veureu una
1: Clar.
0: Foto de perfil.
1: Està bé, no, la foto? Estic
0: sí,
1: morena, eh?
0: Sí,
1: m'he cremat l'esquena.
0: Se't veu aquest biquini negre ensenyant una mica de tatuatge, fins
1: i
0: tot,
1: tatu, sí.
0: amb una goma al braç esquerre, posant la mà dins d'un cabàs, bueno, d'una...
1: Que sí. concret.
0: No, no, aviam, és una foto molt d'estiu, i és que les temperatures són d'estiu.
1: Sí, és estiu, és maig, per això és com vacances al maig, però no perquè siguin de vacances.
0: Què tal la temperatura de l'aigua? Avui a les 9 ens faràs un reportatge complet.
1: Us parlaré de la platja.
0: Del teu debut a la platja.
1: Em va passar una cosa molt forta, eh? No, és broma. Va, és una cosa molt forta.
0: Jo crec que els matineros que t'escolten de 6 a 7 ho poden saber, no?
1: Home, no, ho explicaré a les 9, que tinc el tall i tot gravat en directe.
0: Petit spoiler.
1: Vaig perdre una cosa molt important per mi.
0: Ui, va, això ho explicarem a les 9 del matí. Marc Puga, va, escolta, que la gent comenti la foto del teu
1: això.
0: Post, eh? Seguiu la Marc, que sempre explica coses interessants de la seva vida personal i sense cobrar. Va, de què parlem avui a les efemèrides i commemoracions?
1: Doncs començarem parlant del Matías Prats. Perquè aquesta setmana ha fet 51 anys que el Matías Prats està al cap dels informatius d'Antena 3. I el presentador, podem dir que ha presentat ja més de 10.000 informatius i és el primer periodista de l'Estat en assolir aquesta xifra.
0: Quina melodia, quina manera de parlar.
2: A partir del año próximo, el Ayuntamiento de Benidorm cobrará entre 15 y 20 euros a los dueños de los canes. La medida ha provocado todo tipo de opiniones entre los vecinos. Hay quien dice que no puede pagar, que está canino.
0: És que és bo, eh?
1: És que és bo,
0: el Matías, el que l'hagi de substituir té molta pressió.
1: No? Pressió i feina.
0: Té el llistó molt alt, perquè és veritat que té una manera de fer molt divertida.
1: Doncs...
0: Va, més cosetes.
1: Doncs mira, això... Dale. Avui fa 6 anys que Lady Gaga treia aquest disc Cromàtica, amb cançons com aquesta. I el 29 de maig del 1953, l'alpinista i explorador Edmund Hillary... pujava l'Everest. Per tant, avui és el Dia Internacional de l'Everest, que fa, a més, més de 60 anys d'aquesta cançó Ain't No Mountain High.
0: Deu ser la millor època per fer aquest ascens al cim més alt del planeta, perquè estem veient últimament imatges de col·lapse una vegada més, de gent fent cua per aconseguir fer aquest repte del cim a l'Everest. Jo només de pensar-hi ja em canso.
1: Mare de Déu.
0: Més cosetes.
1: I viatgem a França, perquè el 1825 Carles Dauer és coronat rei de França a la catedral de Reims.
0: Els aniversaris!
1: Som-hi!
0: Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Avui la política Jéssica Albiach fa 47 anys, també la presentadora de televisió Lara Álvarez en fa 40, el dramaturg Sergi Valdel, meravellós, en fa 63, l'actriu Aura Garrido en fa 37, i anirem amb cantants, començant per la Mel B de les Spice Girls.

0: jo ara no li poso cara, a la Melvi.
1: Ah, no, jo tampoc.
0: Jo em sabia els noms.
1: És un espai girl.
0: Sí, i van marcar la meva adolescència com la de tants altres oients que ens escolten. Felicitats a la Melvi, em fa 50 ja. 6:48.
1: La luna s'ha puesto. Estem escoltant a la Cristina Rosenvik, que avui fa 62 anys. És una de les grans artistes femenines de la música pop espanyola.
0: Qui més?
1: Doncs mira, avui no, però el dia 31, que ni serem aquí, és diumenge, i ell fa anys, és el fantàstic Pablo

0: 37, diumenge. Estem escoltant aquesta cançó que és Els meus 36, perquè la va cantar amb 36 aquest any al disc de la Marató.
1: Doncs no em velleix aquest home, eh? Continua estant esplèndid i meravellós. 37 només, que jove, tio.

0: Què diuen els astres, baby?
1: Doncs diuen que avui els lleons tindreu un moment favorable per les decisions personals. Els sagitaris, bona sort en viatges i converses. Els taures, estabilitat econòmica i energia tranquil·la. I els bessons, sentireu la creativitat alta i bones connexions socials. Els que avui heu de necessitar més paciència sou els capricorns i els crancs.
0: Bon dia, Ferran Aràndiga. Com està el trànsit a aquesta hora del matí a Catalunya?
2: Bon dia, doncs comencem la jornada avui divendres. De moment amb dues avaries a la xarxa viària. Totes dues han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una ha estat a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona, i l'altra al Bruc, en direcció Lleida. Per altra banda, tenim també ja alguns punts amb retencions habituals, com el Nus de la Trinitat, els primers trams de les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, i des del Vallès destacaríem la C58 al punt de Sabadell i Cerdanyola, també cap a la Trinitat. Pel que fa al Llobregat, retencions, tot i que de poca intensitat, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts per l'A2 i Sant Feliu per l'AB23 en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Som al Matina Codina en directe i ara escoltarem el hit triat per la Mar per sortir del llit. Avui et passes de cutre des del punt de vista.
1: Mira, porto una setmana posant hits bastant com en anglès, amb aniversari i tal. I avui aquest hit m'encanta perquè és maig, però és agost. Mm. Jo he treballat a un càmping, jo soc hortera, ahir vaig anar a la platja. I avui necessito escoltar aquesta cançó de divendres, que és...
0: Quan s'ha de justificar tant una cançó, és que...
1: Jo, a la gent li agradarà Quiero montarme donde... En tu velero.
0: Una cançó que té una segona lectura sexual que després t'explicaré.
1: La sé.
0: Els oients, si volen opinar sobre si és un bon hit o no, 608-7171-41.
1: Dale. Ah!

0: acabat el joc de la cutreria posant Fiesta i el Velero aquí al Matina Codina de RAC 105. No sé què diuen els oients.
1: Mira, t'envien missatges perquè hi ha una mica de tot. Hi ha des de que ara has vomitat, Mar, la cançó fatal, Mar, avui t'has passat. Després, Ernest, com t'atreveixes a dubtar? És un superhit. Hi ha una que ens diu, quan he escoltat el títol de la cançó he pensat, uf, però quan he acabat ballant sola. Va. Diu, estem anant a la feina abans de les 7 i això és un hitazo. Gràcies, oients.
0: Escoltarem el missatge més curt que ens ha arribat. Us estimo.
2: Avui no. Avui no, mare, avui no puc defensar. És
0: horrenda.
2: Ja ho sé que la música tota val, però no. No la posis més, aquesta.
0: No la posis
2: quita. Bon dia.
1: Hi ha més àudios, hi ha àudios bons,
0: És veritat que està justificat, perquè, hòstia, clar, 29 de maig, aquestes temperatures, tu ja has anat a la platja, etcètera, bueno, va, aceptamos como pulpo.
1: Jo us estimo, els que us agradi, els que no, per escoltar-nos, per estar aquí ballant el velero.
0: Sigui la 7.
3: Matina Codina. Abans de les 7.
4: Quin truc ara, tio?
3: L'Arnau Mulet.
0: El Mulet fora d'antena m'ha dit que l'aprovava,
5: Ei.
1: Toma, mi niño.
5: Sí, bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. Escolta, avui sí, l'aprovo, però amb matisos. Aviam. Amb matisos. Perquè al principi he pensat, oh, que guai, tal, no sé què, però jo pensava que tu, Codina, la tallaries abans.
1: No, perquè no.
5: O sigui, no l'havia escoltat mai fins al final de tot, la cançó. I després he pensat, hòstia, igual l'hagués tret ja.
0: No,
5: però bueno, està bé.
0: Passa que he aprofitat la cançó per fer altres coses que havia de fer abans de les 7 del matí. Ja està. M'ha anat bé, que fos llarga. Mulet, ja és divendres, va, escolta'm. Sí, que sí. Tenim dos minutets només, vull dir que espavila.
5: Tampoc és tan vol que porto avui. Avui us vinc amb informació de servei.
0: Un moment.
5: Ja, t'ho he vengut fatal.
0: Sí, jo només vull puto caviar radiofònic, Sí, perquè entre la mar i tu em teniu fregits, m'enteneu o no?
5: No, mira, tu venc bé, ja veuràs. Perquè avui és informació de servei. Sou de les persones que sempre agafeu el bus, el cotxe, mireu el mòbil i us maregeu o fins i tot acabeu vomitant?
0: Sí.
5: Sou d'aquest tipus de persona, vosaltres? Doncs mira, us porto la solució. Escoltem el tall, va.
6: Soy la última persona en el mundo en enterarse que el propio teléfono tiene una cosa para que tú no te marees en el coche cuando vas viendo el teléfono. Y yo siempre que me monto en un taxi acabo potando. Mira, os lo voy a enseñar.
7: Súper fácil. En ajustes, tú te vas aquí a buscar y aquí pones indicadores de movimiento. Y aquí le das a activados... Y aparecen unos puntitos.
8: Mira, ¿has visto cómo se van moviendo los puntitos en función? ¿Ves? Yo me voy moviendo en el coche y se van moviendo los puntitos.
6: Por favor, dime que no he sido la última persona a enterarme y que tú tampoco lo sabías.
0: No lo sabía.
6: Y ahora ya no nos vamos a volver a marear. De nada.
0: No veus?
1: No ho sabíem.
0: Hem d'anar.
5: Doncs mira, ja ho tens. Surten uns puntets a la pantalla que es van movent a mesura que et vas movent tu també i això es veu que el cervell ho agafa com que tu també estàs en moviment i no et mareges. No sé, és una cosa estranya que
0: jo
5: funciona.
0: Jo crec que els puntets
5: i que està a l'iPhone.
0: Encara em marejarà més això a mi. Bueno. Ja. Doncs escolta, avui informació de servei. Ajustes, què més? On hem d'anar?
5: Que era bo o no era bo?
0: Sí, on hem d'anar?
5: No ho tinc clar. No se queda en movimiento. Algo de movimiento.
0: És que no t'ho has ni escoltat, Arnau, de veritat.
5: No m'ho he escoltat gaire. No, avui estic fatal. És que és divendres, amics, no em demaneu tant. És que cada dia us porto una secció bona. Avui és més justeta, bueno, ja està.
1: Està bé.
0: Tu vine cap a la ràdio i no et maregis.
5: Ara
0: ens veiem, guapo.
5: Vinga, fins ara.
9: Busques futur? L'FP de Vedrun a Catalunya Educació t'acompanyem tota la vida. Viu l'escola d'hostaleria amb cuina, sala i forneria o tria els cicles de Vedrun a Pro amb orientació real, tutors i feina assegurada. Prepara ja la teva preinscripció a partir del 26 de maig. Tota la informació al web de Vedrun a Pro, Escola Superior d'Hostaleria. El futur es prepara avui.
10: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un motí.
11: Fes-te entendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
12: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Ocasión Plus.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
15: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
16: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: 25 de desembre del 2017.
4: I el número de la sort, el...
13: 2.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Matina Codina.
0: 4 segons i les 7 del matí, bon dia Catalunya. Tinc un dubte sobre això de la 11 midia, el midia de la 11.
5: Què?
0: Quan diu 25 de desembre del 2027, el número que ha sortit,
5: sí?
0: Com... És a dir, com és el número?
5: Com? Jo crec que el format de la butlleta...
0: El format de la butlleta és, ja és una data, no?
5: Sí, jo m'imagino que sí, no deu ser un número que tu l'has de convertir en una data. Però ara mateix t'ho busco,
0: No, tampoc passa res, no, vull dir, perquè fa dies que sento l'anunci i penso, no sé com funciona això de la data de midia.
17: Això és que passa que és molt d'hora a mi per aquest tipus de preguntes tan existencials.
0: No és existencial, és un tema...
5: Sí, és que fins i tot quan tu intentes, quan compres algú per internet, un número d'aquests, ja no tries un número, tries una data com quan et pregunten la data en un formulari.
0: Val. Ha de ser molt difícil, perquè hi ha moltes dates possibles.
5: Sí, clar, infinita.
0: Bé, la meva preferida sempre cau en divendres, El divendres és el meu dia preferit de la setmana, especialment si ambientalment és un divendres que sembla de juliol, no?
5: Sí.
0: Ja t'ho agafes diferent,
1: Sí.
17: I tant.
0: Com porteu la calor, companys?
5: Esteu
1: bé? Fatal.
5: O sigui, a mi la calor m'agrada quan puc gaudir-la, saps? Quan puc anar a la platja, quan puc... Però en el dia a dia...
0: Ara preferiries més fresqueta.
5: No, perquè res m'agrada més que fer ràdio amb vosaltres i més igual la temperatura. Però és veritat que m'agradarien uns graus per sota.
18: Tant de bo poder viure a prop de la platja.
5: Bueno, noi...
0: No, sí, ja viu a prop de la platja.
18: Ja, per això ho dic.
5: Sí, no, està... Perquè jo sempre em fico amb ell perquè té una casa amb piscina i no sé a qui collons haurà robat els diners per comprar-se.
18: A la meva dona.
1: Merda.
0: Sí, en aquest cas el braguetasso és a la inversa.
5: Clar.
0: La inversa.
5: Hòstia, doncs ja pot fer classes l'Helena.
0: Bueno, escolta'm, bon dia a tothom, Xavi Cazorla, Martuga i Alan Lillo, Sergi Ferrer, tot bé, Estem tots molt bé. Doncs va, entrem ja en matèria o què?
1: Sí, va.
0: Avui, vinga, fotem-ho ràpid, això.
1: Fotem-ho ràpid.
0: Quina és la info... I ara el matí a Codina, Infopuga!
1: Ara, fes-m'ho així cada dia!
0: No ens flipem,
1: tampoc. Parlem de sexe avui, que us agrada i és divendres. Mira com heu connectat, Parlem d'un estudi... Parlem d'un estudi sobre els hàbits sexuals a Espanya, que s'ha fet a més de 5.000 enquestats, i aquí us porto els resultats d'aquest estudi, que és un reportatge que mostra les diferències curioses entre províncies pel que fa a la freqüència sexual, orgasmes i... infidelitats.
0: És molta data, això.
1: Sí. Aviam, Lleida, parlem de Lleida. Diu que és la província amb més activitat sexual. Amb 7,2 trobades mensuals.
18: Clar, la plec del cargol va donar molt per...
1: A la plec del cargol, allà... Home... A Espanya, en total, hi ha una mitjana de 5,9 relacions sexuals al mes. No sé si...
0: De mitjana espanyola,
1: Espanyola.
0: 5,9 al mes.
1: 5,9.
0: A mi em sembla un disbarat.
1: Un disbarat,
19: També depèn de si ets casat, si no, si fa molts
5: anys...
19: Bueno,
5: és una mitjana.
1: De 5.000 persones. Hi ha casats, hi ha infidels, hi ha solters. Salamanca. Salamanca és el lloc on menys sexe es practica. Però no rieu tant, perquè és el lloc on es declara més orgasmes i més satisfacció. No és tan important la quantitat, sinó la qualitat, no? Et ve a dir una mica això.
0: S'hauria de dir sexe manca, perquè el que manca és el sexe, no?
1: I direu, i on estan els més infidels? On estan les infidelitats d'Espanya?
18: En la pascongada.
0: En aquesta ràdio.
1: Doncs mira, a Burgos. A Burgos.
18: Mare meva, clar, tant formatge.
1: Això és una enquesta, jo no sé. I diu que Cuenca. Cuenca.
0: Tothom els mira a ells quan estan a 4K, 4K, 4K.
5: I saluden.
1: Però que Cuenca és la ciutat més fidel. O sigui, a Burgos són fidels i a Cuenca...
5: Perquè tothom els està mirant, no poden distreure.
1: Exacte. I també l'enquesta diu que la fantasia sexual més habitual, no sé quina és la vostra, però segons això, és el trio. Des de fa anys i continua sent el trio, la gent vol fer trios.
5: La meva és anar amb algú de Burgos.
1: Sí, no?
0: Hi ha alguna dada catalana que vulguis ressaltar especialment?
1: No he ressaltat cap dada catalana.
0: Que no ressaltem per res en aquest aspecte.
5: Ni en això,
1: Ressaltem en general en què l'estudi alerta que moltes persones tenen relacions, com sempre, sense preservatiu. Per tant, ah, des d'aquí, que fem ràdio de servei, feu ús del preservatiu, que després us poden donar infeccions.
0: Molt bé, infermera.
5: L'altre dia vaig anar al metge molt ràpid, molt ràpid. Vaig anar al metge per acompanyar l'Helena, que estava amb angines i tal, veia una plaga. I la metgessa que la va atendre, tal, no sé què, li va dir, escolta, veig que fa temps que no et fas una analítica, te'n poso una també, venga, com si no costés. I ja marxàvem i ens diu els dos, escolteu, diu, perdoneu una cosa, diu, només informar-vos, no sé quina mena de relació teniu vosaltres.
0: Què que dius? T'afanera, no? Que t'afanera.
5: Relació, dic, relació sòlida. Sí, sí. I ens diu, ho dic perquè a Castelldefels ara mateix hi ha una epidèmia d'ITS, d'infeccions de transmissió sexual. Oh, diu, en el cas que tinguéssiu sexe fora de la parella, que aneu en compte. I el meu pare s'encadenar una bronca.
18: Va tancar la porta i va marxar.
5: Va marxar i va dir, ara, guerra civil.
1: Hola! Que fa molta por.
0: I tots dos, no, nosaltres? Sexe fora de la parella, impossible.
5: Li va faltar dir, mirar-me i dir-me, sobretot tu, eh?
0: Sí.
5: Sobretot
0: tu.
20: Guarro. Torcido, ¿quién va a querer algo contigo?
5: Però que això és una ITS, també.
0: Però una ITS el penis molt, molt torcido, a vegades sense voler, pot ser que...
5: Sí, no, clar,
0: t'equivoques. No t'equivoquis d'entrada.
5: No s'ho ha cregut.
0: Ho deixarem aquí, gràcies, estimadíssima Marc.
1: No, a tu, a tu.
0: He de dir que el nostre company Enric Font...
1: Sí?
0: Estrena cançó ITS, avui a RAC 105.
5: Què dius, ara?
1: Com?
0: No té gonorrea, no té gonorrea.
1: Vale, vale.
0: No, estrena una versió del clàssic de Cors, Breathless.
1: Què dius?
5: Ostres, Breathless.
0: Mira, mira. Oh!

0: l'hem fet aquí a casa, eh? Bé, l'ha fet l'Enric Font des de la seva cova de Marat al Vallès Oriental. Li ha agradat molt a l'Alan Lillo, eh?
1: Escolta, és més, vaig enviar-li ara una nota de veu a l'Enric Font felicitant-lo. Sí.
0: Espera, espera, però que anem a publicitat. O vols fer ara en directe?
1: Ah, com vulguis.
0: Ah, no, espera, di-li ara. Sí.
2: És un tall d'actualitat.
1: Enric, què passa, tio? Soc l'Alan, del Matina.
3: De RAC 105.
4: No et tenia guardat.
1: Escolta, tio, que acabem de punxar la teva cançó de Breathless i m'ha flipat, pell de gallina. Wow. Només volia dir-t'ho, ja sé que és una putada que t'envio un missatge a aquesta hora, però val la pena.
0: Deu tenir un mòbil amb silenci.
1: Bueno, no ho sé.
0: Ha decidit que ho vol fer en directe, com si fos un contingut.
5: És l'Ernest del Matina Codira presenta.
1: Enhorabona, tio.
2: Coneixent l'Alan, ho haurà enviat amb l'Ex.
1: Una abraçada.
4: No sabia que l'Alan sabia fer àudios.
2: Se l'ha enviat a... Vés a saber aquí.
1: Vés a saber aquí.
6: Condis t'ofereix aquesta secció.
7: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Té una feina difícil, el Cazorla, que és resumir l'actualitat amb tres talls d'àudio, eh?
2: Ui,
0: és molt complicat, això.
2: Sí, i a fe de Déu que per això arribo cada dia a les 3 de la matinada per fer-la. Fa una horeta, atenció, que a la Conselleria d'Educació sona una musiqueta així.
8: Bon dia al dematí. La lluna s'amaga i el sol se'n va a dormir.
2: Bon dia. I és que des de l'última reunió d'ahir a la Conselleria d'Educació amb els sindicats i els mestres, oh, sorpresa, la cosa no va anar bé i tenim uns quants professors que han passat la nit a la conselleria.
4: Ostres.
2: Aviam si així els comencen a fer una miqueta de cas, que aniria sent hora. L'última hora del tema la porta el company de la casa, el Josep Moragues.
9: Continuant fent nit als 16 representants sindicals que s'han tancat al departament, que ja s'han despertat i que s'han quedat exactament a la mateixa sala en què ahir van estar negociant durant 6 hores, explicant que han passat mala nit, que a més no els deixaran sortir fins a les 7 del dematí, i també esperen que a les 10 arribi la consellera Esther Niubó per continuar les negociacions d'ahir. Una tancada que van decidir a les 10 de la nit, després d'una negociació llarga, llarguíssima. Ells consideren que la consellera els va deixar plantats perquè quan va arribar s'hi va estar 6 minuts i es va emplaçar a l'endemà, i també no saben del cert si avui aquest marge és més ample. No saben si podran seguir negociant o, com va dir ahir la consellera, és l'última oferta que fan per tal d'arribar a un acord.
0: Home, ja que estàs la nit allà, avui torna a negociar amb la consellera Esther Niubó. No sé què han fet jocs de nit els professors aquesta nit allà a la conselleria o no?
2: No sé, però...
5: Espero que hagin fet pintades així en un mural o alguna cosa, no?
0: Alguna cosa una mica revolucionària, no? Una mica això, alguna gambarradota. M'agrada molt perquè Esther Niubó, que és la que ha de donar els calés, diguem-ne, ha dormit de puta mare a casa seva.
2: Sí.
0: Amb un llençol de... amb un matalàs d'aquests de l'Homònaco.
2: Dels bons, de la vida.
0: I els professors allà a terra a l'escala.
2: Sí.
0: Avui jo crec que per no tornar a fer una merda d'aquestes, ja, sí, lo que me das està bien.
2: Ja està,
5: exacte. És una bona metàfora, eh? Sí. Aquests dormint a terra i morts de calor i l'altre dormint a casa seva amb l'aire condicionat.
0: En fi, més coses, Cazorla.
2: Ai, Florentino Pérez va parlar a Televisió Espanyola.
0: Ui!
2: I va comentar, bàsicament, algun tema important. Si hi haurà debat a les eleccions del Madrid, bueno, és un tema que està allà amb l'altre precandidat, amb l'Enrique Riquelme.
1: No el creu.
2: També va parlar sobre José Mourinho i el cas Negreira.
10: ¿Va a debatir?
11: No. Que hable el todo lo que quiera. Yo hablo aquí y les explico todo, pero se lo explico a usted. Estoy pensándolo, sí.
12: Sale mucho el nombre de José Mourinho.
11: Bueno, es que es un buen entrenador, claramente.
12: Pero todavía no va a anunciar.
11: No voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho. Me ha invitado el presidente de la UEFA y le voy a comunicar que en cuanto termine esta campaña electoral le voy a dar un dossier que hemos elaborado durante 3 años. Cuando lo vean todos los que lo tienen que ver, es el caso de corrupción más grande que hay en la historia.
0: Va, desgraciado.
11: Madrid tiene la suerte de que estoy yo. No tenga ninguna duda.
2: Madrid tiene la suerte de que estoy yo. Sí.
5: Está gaga, que eso.
13: Es una vergüenza que haya corrupción en este país.
5: Qué poco te gusta, cuando no eres tú el que está en la corrupción.
13: Bueno, mire, he preparado un dossier.
2: ¿Ah, sí?
13: Sí, llevamos 3 años preparando un dossier.
2: Ha sido guapo, ¿eh?
0: Sí, però, perdona, quan eres soci de Laporta pel tema de la Superliga, no es parlava del cas Negreira, eh?
2: No hi havia dossier.
0: Ara que el Barça guanya títols i que Laporta va una mica al seu rotllo, tots són problemes.
13: Pregúnteme si haremos un debate.
2: ¿Van a hacer un debate?
13: No, hombre, no, por favor.
0: No, jo amb la xusma no em barrejo, no? No penso discutir cara a cara amb algú de tan baix nivell. No?
13: Exactament, jo con un sudaca como este.
5: Que no li diguis sudaca,
2: que no.
0: Aquest to de magnate vanitós, que cada vegada vocalitzes menys, per cert.
13: Bueno.
0: Un dia t'apagaràs en directe.
13: Moltes gràcies. Gràcies a Madrid.
2: Vale.
0: Molt bé, doncs va, visca. Un minut i mig i un quart de 8 del matí. Amb quin tema vols acabar, Xavi?
2: Doncs amb les noves informacions del cas Andic, perquè els advocats de la defensa del Jonathan No Te Metas Palo Hondo diuen que això de que el fill d'Isaac Andic va anar tres cops a la ruta de Montserrat Collbató no és veritat.
4: Què?
10: Isaac Andic va morir el 14 de desembre. Els Mossos situen Jonathan Andic a Montserrat els dies 7, 8 i 10, però la defensa només reconeix que va fer aquella mateixa excursió el dia 7. L'escrit que ha presentat l'advocat de Jonathan, Cristóbal Martell, també nega les suposades contradiccions que, segons la jutgessa, són sospitoses, i subratlla que sempre ha dit que caminava per davant i, per tant, no va veure el moment de la caiguda mortal. Oh. En aquest sentit, el recurs ja avança una hipòtesi alternativa que expliqui l'accident sense cap intervenció de Jonathan. Recorda que Isaac Andic tenia problemes als genolls i posa com a exemple que 3 mesos abans ja havia caigut durant la visita a una clínica.
0: Sí, sí, s'haurà d'explicar molt bé perquè realment els indicis estaven molt clars, no? I ara, bueno, aquest vídeo de la caiguda de l'Isaac Andic sembla que és el principal argument de la defensa.
1: Sí, no sé si esteu parlant del mateix. La recreació amb un maniquí, amb el pes i l'alçada i tot del...
5: Que això com a familiar diu filusió, no? De dir, mira, està caient com el papa. És que, clar...
14: Que maco el maniquí, per això.
5: Sí, no, clar. I el deuen haver vestit amb roba de mango?
14: No sé.
4: No?
2: Deuen haver agafat d'una botiga. Este que està vestido.
5: Ja
2: està.
0: Doncs veurem com es va defensant el Jonathan Andic i ho explicarem aquí al Matina Codina, com sempre, amb el Xavi Cazorla. Moltes gràcies.
2: Ostres, adeu.
15: Tenim carn.
16: I també peix.
15: Tenim fruita.
16: I tenim verdura.
15: Tenim amplis horaris.
16: I botigues al teu costat.
15: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
16: I estem molt a prop teu.
15: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
17: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
18: Tuya.
17: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
18: Sí, tu prima.
19: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
20: Viu a la Roca Village l'emoció de descobrir les millors marques per menys. Explora nous looks i noves tendències de firmes com Nude Project, Ray-Ban i Salomon. Vine a la Roca Village i fes-te amb les peces més desitjades abans que desapareguin. Obrim de dilluns a diumenge.
21: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
22: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
23: Jo no puc treure'm del cap això.
24: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarma es dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
25: Fes t'entendre amb mi, Di.
26: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
25: Crec que m'he enamorat.
26: Normal, amb aquests preus.
25: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
26: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
27: Ocasión Plus.
28: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
29: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
30: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
31: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
32: Matina Codina.
33: Andy Viraxa.
32: Cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Aquesta és una de les candidates electròniques a esdevenir cançó de l'estiu, no admet discussió, sens dubte és un tro. Aquest hit de Bebe Rexha versionant Faithless, l'insomni, ara rebatejat amb el nom de New Religion. Un autèntic tro.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: És una persona que fa 70 anys, a veure si l'agafa. Des del Matina Codina truquem l'Helena. L'Helena, que deu estar jubilada, entenc, no?
2: Home,
0: i si, si no és d'aquestes persones que es lleva molt d'hora, li farà una gràcia de Déu, també.
2: Té un telèfon molt guapo, amb molts buits.
0: Sí.
2: Helena, digue'l.
0: Sí. Si voleu encarregar una trucada, desperta@accents.cat. Si l'Helena no l'agafa d'aquí a dos tons, hi haurà rebot. Ai, ai. I donem l'oportunitat, l'opció, un altre matiner o matinera d'aconseguir aquest xec de 50 euros. Últim to.
2: Oh!
3: Hola?
0: Espera. Hola, Helena? No!
2: Oh.
0: Vinga, va, 902-477-105. El més ràpid o ràpida s'emporta 50 euros. Hi ha 27 botigues i una web, montsinteriors.com, per comprar-te algun detallet. És roba per la llar. No sé ara l'estiu què és el que es compra la
2: vaig
0: gent.
2: Vaig a mirar què hi ha aquí.
0: Vinga, va, anem a fer una mica.
4: Home, uns llençols així fresquets. Exacte. I monús. Oh. Compte, eh?
0: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Com et dius, trempat? Quina veu que tens, greu, de fumador?
5: Sergi, de Badalona.
0: Molt bé. Oh, com estàs, Sergi?
5: Doncs mira, anar cap al despatx. No sé si passa bé, cap al matadero.
0: I matinant amb el Matina Codina, de què és el despatx?
5: Correcte. De... El despatx immobiliari.
0: Immobiliari,
2: ja tenies bé. Veu, tu, sí, de tocar pel a llarga, bandido.
0: No, però és que...
5: No, t'equivoquis, Sergi. És immobiliari d'oficina, res de pisos.
2: Ah, vale, vale. Puja molt la frase i baixa de sobte. Vale, vale. No, però... És com jo, que dic, treballo a RAC, i dius, hòstia, dius, no, 105. Ah, vale, vale. Sí, sí.
0: Escolta'm, recorda'm el nom, perdona, perquè jo tinc a la meva edat ja començo
5: Sergi,
0: a...
5: Sergi.
0: Ah, perfecte. Molt bé. És veritat que el Sergi, amb aquesta veu, t'intenta vendre alguna cosa, diu, això té 70 metres quadrats de vista.
6: Correcte.
0: I pop, ja li compri, ja, ja li has comprat, ja, ja li has comprat. Sí. Molt bé. Doncs escolta'm, no sé si has anat mai a Montse Interior, si has fet alguna compra així interessant.
5: I tant, i tant. Ah, sí? No, no, fora conyes. Home, no digui

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: 6 minutets i 8:15 del matí.
2: A Montse Interiors pots comprar aquí o aquí. Montseinteriors.com, la teva botiga de referència de roba per la llar. Compra en un clic i t'ho portem a casa o passa a recollir-ho a la teva botiga més propera. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: la pista de ball ben lleugerets de roba perquè fa calor. Ha sonat la Kate Ryan amb LL.
1: És l'hora, aquesta cançó.
0: Sí, sí, sí.
1: M'agrada molt, és novetat de la setmana.
0: Perfecte, el que tu diguis, Marta, clar que sí. I ara sentim la Mònica Usart, que les seves cròniques del temps són tan segures com quan retires correctament el pendrive de l'ordinador.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
3: Com no ho he entès, no ho he entès.
0: Sí.
3: No sé si són bones o no.
4: No és segur quan fas això.
0: Ja, sí, clar, quan el treus bé, quan el treus correctament. Que s'ho s'ha d'explicar tot, també, eh?
5: Correcte.
3: Sí, correcte.
0: Bon dia, Mònica Usart.
3: Hola, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: És el gran tema, eh? És el gran tema.
3: La calor i els rècords de calor que estem fent.
0: Jo ahir la tarda vaig a fer un cafetonet a un bar i no es parlava d'una altra cosa.
3: Calent, el cafè.
0: No, amb gel, amb gel.
3: Perquè ja saps que hi ha aliments i begudes, no?, que van millor en dies de calor.
4: Sí, senyora, això ho vas explicar a l'altaveu amb la Dana Eboronat, de la qual li pots donar record per mi.
0: S'agraeix quan fa un temps així una mica extrem, perquè pots omplir molts moments de conversa que estarien una mica insípids, no? I la gent és com, hosti, quina calor, eh? Sembla que estiguem... Com que aquest temps està ben boig, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Què passarà a l'estiu si ara fa tanta calor?
0: Exacte, aquesta. Com estarem al gust.
3: Que no té per què, però bueno...
0: En fi, Mònica, aquesta jornada passada, el dia d'ahir, es van batre alguns rècords a Catalunya, temperatures que mai havien estat tan altes en un mes de maig.
3: Exacte, en el cas de Girona van

0: Arriba als 37 graus, rècord històric en un mes de maig, 37 amb 3 a Tortosa, a l'Observatori de l'Ebre, i recollades des de l'any 1920, per tant, imagineu-vos, 38,5 a Vinebre, que iguala el rècord històric de calor a Catalunya en un mes de maig, que el teníem fins ara el 2022 a Castellbisbal i també a Anglès, i també hem de parlar de les temperatures nocturnes, perquè aquesta nit no ha baixat la temperatura dels 25,8 en el cas de l'Observatori Fabra de Barcelona, que és la temperatura més alta nocturna en un mes de maig des de 1914, que s'arriba en aquest observatori de Barcelona.
1: Es pot anar a fer bivac a l'Observatori Fabra.
0: Sí. A Portbou 25,8 també, de mínim avui, però ahir no van baixar dels 28 en el cas de Portbou. Per tant, tenim dades que fan història per totes bandes, tant de dia com també de nit. I avui es poden repetir els valors màxims elevats, 38-39 graus a Ponent i també l'interior de l'Ebre. En canvi, recula una mica la temperatura a les comarques de Girona i costa i prelitoral de Barcelona, entre els 29 i els 35 graus de màxima. Matí de sol i tarda amb algun ruixat al Pirineu, i aquests ruixats de tarda seran més freqüents al cap de setmana, Pirineu, Prepirineu, fins i tot diumenge interior de Girona o cap al Pla de Lleida, i tot plat amb temperatures que demà baixen de manera més acusada al sud de Catalunya, un descens de 4-5 graus, però en canvi torna a pujar una mica de cara a diumenge, quan podríem tornar a superar els 35 graus en aquestes zones més càlides del país.
1: Doncs l'hora d'estiu i refugis climàtics. Mònica Usart, moltes gràcies, carinyo.
2: Adéu.
3: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
1: Som els del Matina Codina i ara t'informem amb la veu del Xavi Pardo.
4: Hombre.
1: Bon dia, Xavi.
4: Hola. Bon dia, què tal, com esteu?
1: Home, molt pendents dels professors que continuen tancats al Departament d'Educació. No sé què han fet. Han transcendit les activitats que han fet aquesta nit allà a la conselleria o no?
4: Intentar dormir una mica, però no ho tenien fàcil. Allà en un vestíbul del Departament d'Educació és complicat de dormir, i tampoc no podien sortir perquè llavors no els deixarien tornar a entrar. Amb la qual cosa, doncs, han intentat aguantar tota la nit allà dins.
1: Home, potser algú els hauria de portar, no sé, una mica de xocolata desfeta i alguns croissants, no?, aquesta hora del matí o què?
4: Sí, home, ara a les 10 han de reprendre les negociacions. Suposo que els professors que s'incorporin a aquestes negociacions arribaran carregats d'esmorzar.
5: Home, pels que ens llevem a aquestes hores, a les 10 està molt bé, eh?
4: Sí, home, i tant.
5: No, que dius, ara a les 10 han de posar-se a negociar.
1: Això és més cosa de l'Esther Niubó, no?, a l'hora, que no pas dels professors que estan negociant.
4: Sí, perquè ells, ells ja s'hi posarien ara a negociar. Si han passat la nit allà, per ells tant seria començar ara mateix. En tot cas, han passat la nit per protestar contra les propostes d'ahir del govern, perquè la reunió va acabar malament, fins al punt que no es posen d'acord ni tan sols amb les xifres que estan bellugant. La conselleria va dir, no, nosaltres ja hem fet la proposta definitiva, nois, si no us agrada, doncs nosaltres ja no hi podem fer més, i segons la conselleria els estan donant un increment salarial de 400 euros, gairebé 400 euros en 4 anys. I els sindicats asseguren que estan fent trampes, perquè 200 euros són els que ja estan pactats amb Comissions i UGT, i sobre aquests 200 euros ells diuen que els estan donant un complement salarial, per tant no sou base, que serien uns 50 euros l'any, i els 3 primers anys, i que el quart any arribaria a 120. Per tant, la pujada salarial seria de 320, no 400, i només el quart any. Fins llavors només seria 250. Llavors estan dient que això és una presa de pèl, que estan venent una moto als mitjans, parlant de 400 euros, que no són reals, i amb aquest tema del salari s'han plantat, aquesta nit han dormit allà, i reprendran les negociacions quan arribi Esther Niubó aquest matí a la conselleria.
1: Tant de bo l'Esther es trobi un mural de protesta que han fet els professors, un mural d'aquells que ens van ensenyar a fer nosaltres quan érem petits.
4: Fris del temps.
1: Més cosetes, perdó, què més?
4: Doncs que Protecció Civil ha de fer oficial d'aquí una estoneta el desconfinament dels 600 veïns d'Òrrius al Maresme, que fa hores que no poden sortir de casa per un incendi en una fàbrica. El foc ja està controlat, tot i que hi ha material inflamable a l'interior, però ja no és perillós.
5: Però que no el poden apagar, perquè si no aniria al riu, i el riu es contaminaria.
4: Justament per protegir... És això.
5: Exacte, està bé.
4: No poden apagar aquest incendi, no hi poden llançar aigua, perquè llavors això contaminaria el riu que passa per allà al costat.
5: Qué fuerte, qué van a hacer soplar?
4: Han deixat que es consumeixi, el tenen perimetrat i controlat, i deixar que el foc de la fàbrica es vagi consumint. I ara doncs s'ha de desconfinar, el que passa és que estan molt pendents també la direcció del vent, etc.
1: Confiem en els bombers. Què més, Xavi?
4: I finalment, doncs, que Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE i no ha trobat millor dia que fer-ho per Sant Joan.
2: Bueno, buen petardazo ese día, ya verás.
4: Sí, sí.
1: Però a Madrid no és festiu.
4: No, a Madrid no és festiu i, per tant, els li sua que hi hagi llocs als Països Catalans, a Galícia, també, que sigui festiu. Per tant.
1: Potser et tocarà venir a treballar el dia 24.
4: Jo crec que no. Si vols t'ho miro, però crec que no.
1: Perfecte. Pardo, moltíssimes gràcies. Fins
4: a
1: després.
4: A vosaltres, guapíssims.
1: 7:30

0: concert que el 6 de juliol es farà a Barcelona. Totes les metàfores que han escrit en la lletra d'aquesta cançó que es diu Energia ens serveixen també a nosaltres els matineros, perquè som resistents, perquè som valents, perquè som resilients i perquè cada dia ens esforcem per intentar doncs, anar superant tots els esculls de la vida laboral.
1: Mare de Déu, quantes coses saps dir, eh? És com una enciclopèdia, de veritat.
0: No, dedico
1: quants
0: això,
1: adjectius
0: Albert,
1: has fet servir?
0: Cap objectiu, pràcticament.
1: Escolta, molt bo.
0: Bé, per cert, hi ha una notícia al respecte del tour, que es veu que Jaume Collboni havia proposat que les, diguem-ne que les, els actes del tret de sortida del sur, del tour, perdoneu, és que ara m'has posat nerviós, Albert.
1: No, està bé, està bé.
2: Com s'havia de dir la festa?
0: Es diguessin la festa major del tour,
3: sí.
0: I es veu que a la plataforma de festes majors de Barcelona van dir, aviam, Jaume, els de la festa major som nosaltres.
3: Ara.
0: No tu.
3: Ara.
0: No el tour.
3: No tour.
0: No tu, no el tour. I llavors en Jaume ha dit, vale, va, no us vull tenir en contra, i ara les festes es dirà la festa del tour.
3: Ah, perfecte.
0: Van fer un brainstorming de 4 hores i van dir, tira la...
2: I aquí hi ha algú que ha cobrat molts diners per fer el naming.
0: La festa del tour. Vinga, la festa matinera ara continua amb la imatge o el vídeo del dia del Sergi Ferrer.
2: Una cosa bastant més fàcil d'entendre que lo de la festa major. És un senyor que ens ensenyarà a fer sumes,
0: sí,
2: però fent servir números romans.
4: Ostres! I por i, i, i. I por i, i, if. I por i, i, i, mi. I por if, mi. I por uf, ex. I por mi, xi. I por mi, i, xi, xi. I por mi, i, xi, xi. I por x, xi.
1: Està molt bé, m'ha fet molta gràcia.
2: Està molt... clar o no? Són les taules de multiplicar. No,
3: perdó.
0: És un miracle que no li hagi agafat un ictus. T'imagina't que fos així aprendre matemàtiques a l'escola.
2: Molt difícil.
3: Pobres romans.
0: M'ha recordat l'època dels irregulars en anglès.
2: Una mica. Ui, sí, saps-ho. Sí, saps-ho.
0: Jo tinc un amic, el Pep, que el dissabte a la nit, a les 3 de la matinada, parla així. anem cap a casa, Pep, i...
2: Sí.
0: Sergi, moltes gràcies.
2: A res.
5: 5 hores de ràdio matinal. Que voldries que en fossin més. Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
6: RAC 105 Barcelona.
7: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
8: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
9: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
11: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
12: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
13: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa-te'n a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
14: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
15: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
16: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
6: Mundiauto.
17: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: 3 minuts i 3 quarts de 8 del matí. Seguim al Matina Cuina amb el carrusel tradicional de retencions i avaries. Des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada avui divendres amb 3 avaries a la xarxa viària catalana. A hores d'ara, dues d'elles han estat a l'A2, una a l'altura del Bruc en direcció Lleida i l'altra a Abrera en direcció Barcelona. La tercera avaria ha estat a la B20 a l'altura del Prat de Llobregat, on es talla aquí un carril de circulació en sentit sud. Per altra banda, les retencions, com és habitual, les trobem al Llobregat per l'A2 i la B23 des de Molins de Rei i Pallejà. També cap al vessant Besòs, al nus de la Trinitat, ens deixa retencions a les vies habituals. Al Vallès destaquem la AP7, en aquest cas amb fortes retencions en direcció Tarragona, entre Mollet i Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
4: I després a cala meva mare, Olot.
3: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
5: Molt bé.
3: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
5: Perfecte.
3: Arribarem a tot?
5: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de

0: Doncs déu-n'hi-do, la remescla, la revisió que ha fet aquest disjockey a Austràlia, que es diu Josh Fawad, el clàssic de la Madonna que ja havia versionat Madhouse. Una mica de xapa i pintura per aquest clàssic que ens encanta. Bé, seguim al matí a Codina, 7:45 del matí, amb el titular d'Impacte, Sergi Ferrer.
1: Sí, si sou nazis, que sé que molts ens escolteu, aquest titular us interessa. Es veu que al Maresme, a Santa Susanna, avui, justament, comença, diguem, el cabró rock dels nazis. És un festival de música d'ideologia nacionalsocialista.
2: Una mica de cabró rock perquè hi vagi Oques Grasses o què?
1: No, Oques Grasses que no hi vagi allà, vale, que surt sense cames. Es veu que és un festival on tots els nazis europeus s'ajunten. Es diu, bueno, és que no penso dir ni el nom, el festival té un nom que no el diré perquè no el pugueu buscar, i allà hi tocaran grups molt coneguts, que són els grupuscles nazis. Estem parlant de nazis, amb esvàstiques tatuades,
3: sí,
1: que agredeixen a gent pel carrer, bueno, o sigui, gent amb antecedents penals.
0: I això la policia no ho pot evitar, eh?
1: No, perquè es veu que la democràcia contemplava també donar-li espai a aquests desgraciats. Llavors, es veu que ja fa temps que s'ajunten a Santa Susanna. L'any passat hi van anar 150 persones d'arreu d'Europa, que dic jo, si ens ajuntem el doble, no podem, però bueno. I l'Ajuntament sempre s'hi ha posat de costat. Ha dit que, bueno, que escolta, van a una finca privada i que hi ha Santa Susanna i cap tothom, que no passa res. I des de la CUP, en canvi, diuen que no, que això s'hauria de poder prohibir des del minut 1.
0: Clar.
1: Però clar, l'alcalde ha dit, no hem tingut mai cap problema amb aquesta gent tan maca. No, clar, que has de dir també, si tens a 150...
0: No te'ls vulguis posar en contra.
1: No!
0: Tu no has dit el nom del festival perquè la gent no pugui buscar i anar-hi. Te la va dir, però ells sí que saben on trobar-te, si busquem una mica bé.
1: Sí, escolta...
4: Va, Arnau Molet.
1: Ràdio Flashback. Ocells de Gràcia, número 1.
5: Te van a dejar el pito recto, como te encuentres.
0: Bé, seguim al Matina Codina de RAC 105, 7:47 minuts. Amaia Montero ahir va actuar a Madrid. Amaia i l'Oreja de Van Gogh, eh?
3: L'Oreja de Van Gogh, al Movistar Arena de Madrid, amb aquesta gira que estan fent tantes coses que contar. I la pregunta que s'està fent tothom és si va ser tan caòtic com aquell concert anterior, que recordem que va fer molts galls i tothom l'estava criticant, pobreta.
0: Sí, doncs perdona, opció perduda, oportunitat perduda per dir-li tantes coses que cantar.
3: Que bo!
1: Sí.
3: Doncs abans d'actuar la van entrevistar i la Amaia estava així.
6: Muchísimas ganas. Bueno, en toda la gira, ¿no? Todos los sitios donde íbamos a tocar en la gira, tengo muchísimas ganas. Yo y toda la banda, y bueno, pero en Madrid especialmente, ¿no? Porque yo llevo mucho tiempo sin tocar aquí. Cruces no dan, ¿no? Pero intento estar al margen, sé quién soy.
0: S'ha d'aïllar de les crítiques perquè, si no, quina pressió, no? Et dic una cosa, ja parla, diguem-ne, d'aquella manera que parla la gent que porta un quilo de botox aquí a la galta.
3: Sí, de que no poden vocalitzar.
0: Jo si un dia me pongo botox, parlaré així. Bon dia des del matí.
7: Entre això i el minibar, la veu després surt com surt.
3: Podem dir a hores d'ara que no va sonar tan malament aquest concert. Jo he estat llegint articles i crítiques i diuen que es va mostrar bastant fràgil en alguns moments, però que el públic respon amb molta emoció i suport, convertint la nit en un èxit bastant nostàlgic. Per tant, hi van haver problemes tècnics, hi van passar cosetes que, lluny d'una actuació perfecta, va transmetre autenticitat i emoció després de molts anys, i per tant la gent, resumint, es queda amb el missatge que és que torna l'Oreja Van Gogh, i al final els és igual si
0: la immensa majoria d'assistents als concerts de l'Oreja estan encantadíssims, perquè l'altre dia vaig parlar amb la Lídia Callau de Càmpings Tarragona, que va anar a l'estrena de la gira al País Basc, i va dir que una meravella, que no va parar de plorar de l'emoció, i que aquesta dona canta superbé i que és molt injust, diguem-ne, que s'hagi filtrat dos o tres moments una mica estranys i cacofònics.
3: I només pel fet de veure l'Oreja Van Gogh, que és que ja t'és igual tota la resta. A més, canta temes com Roses o 20 de enero, fa com un recordatori als 2000.
0: Imagina't que no les canta.
3: Ostres, home,
0: la maten. Xavi Cazorla, quin és l'audio viral del dia?
1: Doncs mira, com arriba el cap de setmana i les carreteres s'ompliran de ciclistes, em sembla que molts d'ells hauran de vigilar en el cas que es trobin circulant aquesta senyora que va anar l'altre dia a First Dates i es va fer una miqueta viral.
8: Prendem aquí a oficines tienes.
9: Hago bici.
8: Los que van por la carretera.
9: ¿Eh?
8: Eres de los que van por la carretera haciendo...
9: Voy por la carretera y haciendo peinetas en los coches.
8: En el momento en el que me ha dicho que va por la carretera y que va por su espacio, a mí ya se me atraviesa, literalmente. No puedo con los ciclistas. Y lo siento a ciclistas, pero no os paséis por donde mi zona porque no, es que no puedo. Es superior a mis fuerzas. Mira que no me importa si son fachas. No me importa si...
0: Joder.
8: Es que me da igual, pero no puedo con los ciclistas.
0: Ai. Mira que anava bé amb l'opinió bàsica, no? I després quan ha dit això que no me importa si són fachas...
4: Molta gent a casa devia estar pensant, doncs mira, penso com ella fins que...
0: Calma, calma.
10: M'encanta perquè diu, voy en bici, diu, eres de los que va por la carretera. Home, que et penses que és ET.
5: No ho he entès.
0: Bé, doncs aquests dies haurà de fer zapping ràpid per no trobar-se al Tour de França. Aquesta senyora que és al·lèrgica a les bicis. Gràcies, Xavi. 7:50.
11: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: Avui és un himne molt bèstia, eh? Molt bèstia.
11: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: He vist el títol aquí a l'ordinador i he fet que sí amb el cap.
10: Sí, no? T'ha agradat, eh?
0: Avui sí,
10: sí,
0: que ha fet Diana el boomer de l'equip amb el Remember musical.
10: Vinga, va, que avui és divendres i els boomers ho sabem.

0: La cançó és una meravella, Lillo. M'ha anat directe a les cames passant abans pel cor, però com a bon boomer l'hauries d'haver presentat com a Gigi Langostino.
1: Sí, total.
0: Sí o no?
2: Sí o no?
0: En fi, boníssima. 6 minuts i les 8 del matí amb el clàssic d'avui. Ens va gustant el punt horari. Només recordar una coseta, que és que avui i demà teniu el ritme de la nit amb Lector Huguet i cançons de Dance Remember com aquesta que ha sonat avui a la cançó boomer. Ai.
3: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
4: El despertador no enganya. Hora de llevar-se.
5: Oh, no!
4: Fes-ho amb el Matina Codina a RAC 105.
6: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
7: Tuya.
6: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, tu prima.
8: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
9: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
10: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
11: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
10: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
11: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
10: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
12: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
14: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
15: I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
16: Molt bé.
15: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
16: Perfecte.
15: Arribarem a tot?
16: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
17: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: Afegeix una dosi de Matina Codina al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
19: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
18: Troba'ns cada matí a RAC 105.

0: catàleg, clar que si només faltaria. Bon dia, Catalunya, ja és divendres 29 de maig, tot i que sembla 29 de juliol. Peu a terra.
1: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Fem sonar la sirena. Els oients de ràdio tenen diverses opcions, no? Una seria, doncs, submergir-se en les males notícies. I una altra opció seria passar un matí ben entretingut i festiu amb nosaltres. Per exemple, aquí al Matina Codina, que ja sabeu que és l'epicentre del terratrèmol radiofònic matinal. I a falta, els integrants d'aquest programa, a falta de poder estar tranquil·lament a la tombona del jardí a casa del Cazorla, per exemple, prenent el sol, amb les temperatures agradables que tenim a aquesta hora, doncs ens tenim aquí beneint els primers rajos de sol del dia amb la millor música i diversió. Per cert, les temperatures baixaran una mica, però continuarà l'ambient de forn.
2: Ai, per favor.
3: Calor, molta calor també, al llarg de la jornada.
0: Cazorla, què has ensenyat a les teves filles?
4: Que portem molts dies fotent la matraca amb el viatge del papa.
0: Glòria, glòria.
4: M'encanta. I ara que ja sabem el recorregut que farà el Papa Mòbil per Barcelona, és com una mica, ostres, ojo que és probable que si algú el va veure i li ve un estornut, se'l perdi. Començarà a l'encreuament de la Diagonal amb el carrer Rosselló i seguirà fins al carrer Sardenya. Això són 8 carrers, com a molt.
5: Hola, bon dia, sóc Jordi Grau, d'Esport 3.
4: Què tal,
5: també
4: Jordi?
5: També puc cobrir jo aquest, diguem-ne, passeig recorregut, del Papa, el recorregut, com vam fer amb la...
0: La Rua del Barça.
5: La Rua del Barça.
0: Estàs espès, Jordi? Estàs espès,
5: No sé el que retransmeto.
4: Vale. Són 8 carrers, seran 1.200 metres, això fins i tot a rima de Papa Mòbil es pot fer en 2 minuts, eh? Suposo que només són 1.200 metres de recorregut perquè deu ser l'únic tram de tot Barcelona, fins i tot m'atreviria a dir de tota l'àrea metropolitana, que no està en obres ara mateix.
6: Ah, vale.
4: Perquè si imagina que va amb el Papa Mòbil i es comença a trobar unes obres...
6: No. Que miri si té enganxina eco, perquè si no, no pot entrar a la ciutat.
4: Ostres, és veritat.
0: Estic pensant si tinc algun amic que visqui en aquest recorregut.
6: Ah?
0: Saps? Perquè ja sabeu que aquests, els balcons... dels pisos que donin a la Rua del Papa Mòbil per Barcelona... Bueno, suposo que es podran llogar, no?
5: Tengo los compañeros de seguridad que eso van a registrar todo ese perímetro, la alcantarilla y todo,
7: ¿eh? Cuidado. ¿Se encargará usted de eso?
5: Yo no, porque yo lo bajo allá abajo, que eso hay que subir.
6: Aprofiteu per netejar una miqueta, també.
0: És una oportunitat de negoci. Cazorla, des d'aquí t'encarrego una investigació telefònica just abans d'aquest periple del Papa per l'Eixample de Barcelona, a veure si algú ens el deixa gratis, els del Matina Codina.
5: Ostres,
0: potser trobem algun oient.
7: Ula, seria boníssim.
4: Tant de bo.
0: A veure, Ferrer, a qui vols dedicar el programa avui?
6: Doncs a tots els fans de Cuéntame.
8: Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame.
0: No diguis que torna Cuéntame, que ja en tinc prou.
6: Esteu d'enhorabona perquè repetiran la sèrie de Cuéntame.
9: Què?
6: No, és broma, repetiran el judici a l'Anna Duato.
4: Joder.
9: Ah, ja deia jo que tu parlessis de Cuéntame, que no m'acuadrava.
6: El jutge li ha dit, Anna Duato, cuéntame esto bien de los números que tenías con tu asesor fiscal. Es veu... Quina putadilla us he fet a tots, eh?
9: Heavy.
6: Es veu que van jutjar l'Anna Duato perquè ella, amb el seu marit, Miguel Ángel Bernardo, tenien un entramat que ells van dir que no en sabien res, que va ser el seu assessor fiscal que va fer allò de les empreses pantalla per... sorpresa, evadir impostos.
7: Eren un bon dueto, Duato.
0: Esto lo llevaba mi asesor. Yo no sabía nada,
6: No sé nada. Doncs algú deu estar molt avorrit a l'Audiència Nacional i estava mirant allò fotos antigues, de dir, hòstia,
0: sí, perquè ara no hi ha judicis a Espanya, si us heu fixat.
6: Clar, i han dit, què falta ara? Una notícia de corrupció. I han dit, saps què hem de fer? Repetir el judici a la Merche. I llavors li diran això, la Merche, que no s'han pillat.
0: M'agrada perquè això, em sembla que la sentència la va decidir un jurat popular.
6: Sí, senyor.
0: I s'ho ha mirat el jutge. Diu, és que clar, com que és famosa, com que surt a la sèrie, me l'han exculpat.
6: Sí, però perquè cau bé el personatge.
7: Sí, verdad, és com muy dulce, verdad.
5: Era más que la Merche.
6: Sí, però tenia caràcter, eh?
5: Però no robava la Merche.
6: No, la Merche no, però l'Anna Duato presumptament podria haver-ho fet.
0: Que estic pensant que en el cas del Jonathan Andic podria passar una cosa semblant, eh?
6: Ah, sí, el tio
0: clar,
6: segur...
0: Perquè hi haurà... O sigui, la sentència també la decidirà un jurat popular.
6: Que els hi donaran.
0: Que llavors...
6: Un minuts abans de la sentència, unes targetes de soci del Club Mango.
0: Clar.
6: Amb descomptes per tot l'any.
7: Ah, això fa molt, eh?
0: En fi, va, aviam. Marc Puga, què?
2: Hola,
0: quin motiu has trobat avui per llevar-te?
2: Ara us el dic, però vull fer una cosa ràpida, que és, he estat mirant això del Papamòbil i jo tinc un balcó de confiança.
6: Què vol dir?
2: Doncs m'he posat molt contenta perquè jo podré veure el Papamòbil passar per allà just...
0: No, perdona, tu i jo també.
2: Bueno, jo
6: que no has entès on treballes.
2: Nosaltres.
6: És més, tu no hi aniràs.
2: Tenim un balcó de confiança, de sobte.
0: Jo heu fixat que egocèntrica que és, sí, home, i que només mira per ella.
2: Egocèntrica de què?
6: Bitxo.
0: No, jo veuré el papa i tu no.
2: Sí, sí. No he dit i tu no he dit. Tinc un balcó de confiança. Vosaltres també teniu algú, potser.
0: Has dit
2: algú,
0: veuré
2: el papa. Bueno, perquè potser és un pis on potser no és tan fàcil que vingueu.
0: Tu veuràs el papa. Tu veuràs el papa?
2: No.
0: Jo sí.
2: Vale. Ah! El meu motiu real per llevar-me és de Renfe, avui. El compàs de perquè ha arribat aquell moment de l'any que m'hi fa tan feliç i és que Renfe ha llançat per fi aquesta nova campanya de superpreus
0: si
2: per viatjar.
0: Però si no vas mai amb tren.
2: Quan estan barats, compte que no agafi un. No, allò, un dia a Madrid m'escapo, jo. A mi m'agrada això. Estan a uns preus a l'AVE de 15 a 7 euros amb l'Ablo i tal. Pots anar amb Uigo, amb Miri, bueno, totes les companyies. I és una promoció vàlida del 22 de juny al 13 de setembre i des d'allà els podem comprar fins al 4 de juny. Per tant, tothom a les webs a col·lapsar Renfe i a comprar trens. Que són baratos.
6: Renfe col·lapsa sola, crec.
2: Sí, també és veritat.
0: No sé si la gent, després del tema de Muth, ha recuperat la confiança amb l'alta velocitat, perquè és el que havia descendit moltíssim, eh? Bé, canviant de tema, gràcies, Marc Puga. Avui tanquem una setmana en què el Matías Prats, el periodista d'Antena 3, ha complert 51 anys al capdavant dels informatius d'Antena 3 Notícies. El presentador ha superat de llarg els 10.000 informatius i ho segueix fent els caps de setmana amb 75 anys.
10: Buenos días a todos. Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?
0: Bé. Escolta, quin és l'èxit, Matías? Com es fa per aguantar 51 anys fent informatius i que ningú es cansi de tu?
10: Bueno, la clave es hacerlo diferente, como hago yo. Yo les he hecho un poquito de salsa.
6: Tu pot ser que tu siguis capaç de fer un acudit de cada cosa que passa?
10: Claro, Sergi, por la audiencia lo que haga falta.
6: I si fem un exercici, Ernest, posa-li un test o alguna
0: cosa. Fem una cosa, et passo tres titulars d'actualitat, els llegeixes i t'inventes un acudit. Què et sembla?
10: Vinga, sin problema.
0: Vinga, vale. Fotem-li.
10: Jorge Fernández Díaz declaró ayer durante horas en el juicio de los altos cargos del PP. Por lo que parece, el caso Kitchen se cocinó a fuego lento. El precio del diésel frena su caída y empieza a subir poco a poco. Más tarde entrevistaremos al deportista que más combustible gasta a lo largo del año. Pau Gasoil.
6: No me l'esperava,
0: ha sigut tan llarg. Et dic una cosa, no m'estranya que tothom et miri, perquè és que em flipen aquestes notícies.
10: I el tiempo. Vuelven las altas temperaturas en Cataluña, superando los 35 grados. Tanto es así que Mónica Usar ha fotografiado los termómetros más altos del país. ¿Así? Lo ha hecho con su cámara de Usar. Y tirar.
6: És que si deixes tant d'espai, nosaltres també podem pensar la resposta. No tens cap...
0: És com un joc.
6: Sí.
0: Matías, tant de bo no et moris mai. La veritat.
10: Bueno, pues un bonito halago.
0: Cumplido.
10: Cumplido, de verdad.
0: Puedes hacer un chiste con Rihanna, por ejemplo, o no. ¿Cómo lo ves?
10: Rihanna, ¿qué canción es?
0: Es SOS.
6: Venga, vaya marrón.
2: Suerte, vaya marrón.
0: Venga.
10: Ahora la música de Rihanna, que seguro que come mucho arroz. Sos.
0: Mucho arroz, sos.
6: Y eso la batería es mala.
2: Ja,
0: això no ho havíem preparat, no, Matías.
6: Bueno, increíble.
0: Matías, per molts anys.
10: Gràcies, Ernest.
6: Fes un abrazo.
10: SOS.

0: Ara estava pensant, si les nits són tropicals, la música també hem de posar des de Barbados la Rihanna.
1: Oh, oh.
0: 3 minuts i un quart de 9 del matí, Sergi Ferrer, bon dia.
2: Bon dia.
3: El resum setmanal cridat i rimat.
0: La secció rimada, plena de lírica, que va molt bé per reflexionar i per recordar tot allò que ha anat passant durant tota la setmana, les notícies més destacades amb els versos del Sergi.
2: Endavant, Ernest, posa'm tota la música èpica.

0: L'Espanya corrupta en essència. Espera pacient la sentència. PSOE que busca clemència, reclama per tot la innocència. La dreta pagant la influència als jutges que fan confluència. Dels poders no hi ha independència. Demanen amb tot l'exigència i busquen tenir-ne incidència. Oh, oh. Tothom roba i tu, impotència. Oh, no. L'Espanya de la decadència.
1: Sí. Ostres! Quina por, aquesta gent que
2: semblen els pastorets avui, això.
0: Oh! Exclama el feliç trobador. Hòsties, quina calor. És maig i vaig amb banyador. Aixelles que ja fan pudor. Esquenes cremades, cuixó, gelats i síndria i meló. Cunyats que ja obren el taló. El problema no és la calor, és la humitat, que és pitjor. Calla, cunyat de l'aixafogó!
3: Oh, que bo!
1: Quina por! Oh, quina por, l'aixafogó! Jo també rimo!
0: Enmig d'una gran cridòria i recordant moments de glòria, l'Alèxia reserva l'eufòria. Acomiada camins de victòria gravats a la nostra memòria. Sí. Alexa, llegenda blaugrana. Alexia, he dit Alexa. Merda! Alexia, llegenda blaugrana. Botelles, ja ets per la història.
2: Va, t'has equivocat i la rima quedava molt enrere.
0: Molt enrere. Incògnit creuant la cruïlla, vestit amb la roba senzilla, s'infiltra dins de la capilla. No vol destacar i s'aïlla. Bad Bunny és a dins, meravella. Sagrada família que brilla. De sobte, una veueta pilla, interromp el Benito i Ranilla. Perdone, soy Salvadorilla. ¿Te puedo pedir una fotilla? Benito respon com un cani. Está mal que lo diga Bad Bunny, pero ¿qué te pasa en la boquilla?
4: Agradable.
0: Docents tallen la carretera, educació que es desespera, resistència per bandera, lluita que no és la primera, però marca una barrera. Donen una lliçó als nens i a tota la classe obrera.
2: Oh! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que bueno!
0: He dit Alexa, no m'ho perdonaré mai.
3: Tinc la pell de gallina, Sergi.
4: Resumen torcido.
1: Ah, ah, ah. No rimava nada.
2: Fins aquí el resum rimat i cridat de la setmana del Sergi. Faré moltes gràcies, guapo. Bé. Fem una pausa i tornem de seguida.
5: El millor moment del programa d'avui es produirà just després d'aquest bloc publicitari del Matina Codina.
6: ¡Qué pedo!
5: No desconnectis.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya, tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Del 31 de juliol al 12 d'agost viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts 20 anys i Ginestar. La gira de grans èxits 40 aniversari del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer i molts més.
16: Sou molt bona gent.
15: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
17: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
18: Jo tinc al cap tota l'estona això.
19: Toca, toca, toca! Toca, toca, toca!

0: tecnologia per protegir millor.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
2: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
1: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
2: Que bé!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Matina Codina.
7: Según la Biblia, ¿qué hizo Dios el séptimo día ya? El séptimo día.
8: Se toma un chupito.
7: Pim, pam, truco, truco.
6: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: Una cançó que és bona per definició, eh? Quina estela aromàtica de cafè que ha deixat aquest So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean a RAC 105, 8 i 20. Bon dia, Xavi Pardo.
1: Bon dia, què tal? Bon
0: Aquestes divendres. Són les notícies més destacades, efectivament, d'aquest divendres, 29 de maig.
2: Les notícies pardes.
3: Pelet.
2: Xavi Pardo.
0: El rigor i les explicacions que necessita Catalunya sobre aquests sindicats que han passat la nit tancats al Departament d'Educació.
1: Sí, doncs després de l'última reunió, ahir al vespre, la cosa no va anar bé. Hi havia expectatives perquè la conselleria ha dit presentarem la proposta definitiva, com volem dir. Ja no en farem més i a més és prou bona i l'acceptaran. Llavors, no va ser així.
0: Vaja.
1: No va ser així, hi ha un desacord amb el tema dels salaris, el principal punt de desacord, l'increment salarial. Clar. No es posen d'acord.
4: Poderoso caballero.
5: Es don dinero.
1: Correcte. No es posen d'acord amb la quantitat d'aquest increment. La conselleria defensa que és un increment que gairebé arriba als 400 euros en 4 anys i els sindicats asseguren que això no és real. Que però en el millor dels casos i passats aquests 4 anys arribem als 320.
6: Per què hi ha tantes maneres de calcular-ho?
1: Bueno, això, si, no sé, podem fer una masterclass de balances fiscals, dèficit fiscal, i clar, depèn de com es calculi cada cosa, cadascú calcula la seva manera.
0: Doncs que està enrocat, això, eh?
1: Està enrocadíssim, veient com anava la cosa, van decidir, doncs, una representació sindical quedar-se una quinzena de persones a dormir a la seu del Departament d'Educació, després de veure's amb la consellera durant 6 minuts ahir a la nit, i quedar emplaçats aquest matí, una nova reunió. La consellera és a punt d'arribar ja a la conselleria, de totes maneres la reunió no començarà fins a les 10 del matí, llavors veurem si es pot desencallar. Els sindicats estan reclamant que es belluguin una mica els del departament i que modifiquin, tot i que van dir que la proposta era definitiva, que la puguin modificar i incrementar una miqueta aquest augment salarial.
0: Desconfinats els 600 veïns d'Òrrius al Maresme.
1: Sí, els bombers han deixat cremar el foc tota la nit per no contaminar l'entorn. Ja sabeu que això que no podien fer-hi més o podien abocar-hi aigua per risc de contaminar el riu que hi ha al costat. Hi ha 500 tones de parafina i fa aproximadament una hora Protecció Civil ja ha enviat un SALERT, un missatge als veïns de la zona per fer-los saber que ja es podia aixecar aquest conflicte.
7: ¿Tenemos fotos de los bomberos?
6: Joder, sí, ara te'n sí. Vivió una.
0: Ai.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Doncs el president no creu que això sigui urgent i compareixerà el dia de Sant Joan, 24 de juny, al Congrés dels Diputats. Fons del PSOE acusen la justícia de fer tot el possible per tapar els judicis contra...
2: Diu, serà Sant Joan i diu Fons del PSOE. Molt bona.
3: No, no ho havia fet expressament.
1: No s'ha fet expressament, però mira, feliç casualitat. Doncs això, Fons del PSOE.
2: Una altra vegada.
3: Seguirem o no?
1: No, deixem-ho aquí, ja està.
4: Deixeu-lo sol.
3: Doncs acabarem amb una molt mala notícia que ens porta el Pardo, com si les altres fossin molt bones, eh? Es veu que estem perdent la batalla contra els mosquits, tu.
1: Sí, sí, sí. Estem perdent la batalla contra els mosquits perquè és, que és la notícia més important i la més preocupant que us porto avui. Un equip d'investigadors francesos han descobert que alguns mosquits han començat a associar l'olor i les propietats del repel·lent amb aliment.
4: Com? Però són idiotes?
1: No, clar, sí, ells saben que si tu t'has posat repel·lent és perquè hi ha una persona humana allà.
4: No són idiotes, l'idiota és allò.
1: No, clar, tu ets idiota.
3: Amb aquell cervell, com poden aprendre alguna cosa?
1: Han fet la volta i han dit, clar, si hi ha olor de repel·lent, vol dir que aquí hi ha una persona.
4: És com una casa amb una alarma, que has de dir que estàs protegint. Vaig a robar-te.
1: Serà que dintre hi ha alguna cosa que val la pena robar.
3: Que vinguin a casa, que tinc un esprai jo, que ja dic jo que... Sí, que l'ensumen i exploten.
1: Aneu-vos posant relec i cremant citronela i tot això, que els mosquits ja se n'han adonat, són més llestos que tu.
4: Ostres.
1: I, per tant, encara són més propensos a atacar les persones que s'intenten protegir.
4: Joder, clar.
1: Quina ràbia. Ara igual, la millor manera de que no t'ataquin és no posar-te res.
4: Obrir la finestra,
3: de
4: no?
3: De tota la vida, el que ha anat millor contra els mosquits és el que feia servir la meva àvia, que era aquella mena de raqueta.
5: Sí, sí.
3: De plàstic.
5: Sí.
1: Electrificada.
5: O l'elèctrica, sí.
3: Posava allà i...
4: Vamos, Rafa! Molt ben quadrat, no era fàcil el que has fet. La gent a casa ho ha de saber.
3: Perdó, moltes gràcies i...
1: A vosaltres,
3: no, citronela per tothom. 3 minuts i mig i 2:15. Us ha picat ja el primer mosquit de la temporada?
5: Sí. Ahir mateix.
4: Ah, sí?
5: Sí, em va fer una il·lusió.
3: Ensenya'm la picada, on la tens?
4: La picada, diu, tonto, diu la picada. Sí, guarda.

0: aquesta cançó, que és la típica frase aquella de quan algú et diu alguna cosa que no t'interessa, de sí, sí, i a mi què?
1: A mi què
0: me cuentes? A mi què me cuentes, eh? Yes End, de l'Ariana Grande, que per cert prepara nova gira mundial, també nous projectes musicals, una nova cançó que es diu That I Made You Love Me, i també nous projectes cinematogràfics. Vull dir que no se'n parla gaire, però aquesta dona està a la cresta de la onada, eh?
2: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination, us ofereix aquesta secció.
0: Xavier Cazorra, bon dia. No és una exclusiva en cap cas, però ho tornarem a dir. Fa calor.
1: S'està mocant, un moment, Ernest.
0: Fa calor i hem fet una investigació telefònica i de seguida també estrenarem hit musical amb Mònica Usarda, protagonista, novament a les veus, eh?
1: Sí,
0: parlant de la xafogó.
1: Doncs es veu que sí que fa calor, per sort a partir de demà i sobretot la setmana vinent es veu que la cosa començarà a baixar una miqueta, i per saber com està rebent la gent, que en ple mes de maig estiguem a 54 graus a l'ombra, vaig fer unes trucades i així a grans trets d'entrada us diré que la gent ho porta com pot, com veurem en aquesta bateria d'opinions telefòniques. Mira, estamos llamando de OZU, el organismo de ola de calor superior. Estamos alertando a los vecinos de Jaén y Córdoba de la llegada de una nueva ola de calor.
3: Ya, ya, mucho calor, pero tenemos el aire, ponemos el aire.
4: Sí, mira, me perdona que estoy entregando un coche con un cliente. Si me llaman en otro momento, te atiendo.
1: Ah, ¿qué coche es?
4: Un BMW.
1: Hombre, muy bien. Tiene aire acondicionado, supongo, ¿no?
4: Sí, hombre. Que bueno, que perdone, que tengo el fuego, la comida en el fuego.
1: ¿La comida ya, a esta hora?
4: Sí, sí, es, a esta hora, hombre, claro.
1: ¿Qué me está haciendo de comer?
4: Pues estoy haciendo pisto.
1: ¿Pisto? Tendría que hacer algo más fresquito, quizá, para la calor.
4: No, pisto, me lo como templadito y está bueno.
5: Anoche sí, hacía más calor.
1: Anoche hacía más calor. Bueno, es que hoy igual llegamos a los 62 grados.
5: ¿A cuánto?
1: A 62.
5: ¿62?
1: Sí, sí, sí.
5: ¿Son 62?
1: Bueno, pasa que la sensación térmica será un poco menos.
5: No.
1: Será 60.
5: Por Dios.
1: Ets una rata.
0: Sí, em fa una mica de pena quan jugues amb la innocència d'aquesta
1: pobra. Bueno, però així, aquesta nit, aquesta senyora dormirà fresqueta perquè pensarà, mira, doncs, pels 60 graus que fa de temperatura...
0: A quina hora vas fer les trucades aquestes?
1: Això era a les 11, entre 11 i 12.
0: Una senyora ja tenia l'ull al foc, eh?
6: Sí, que guai. Sí, sí. El pisto, deu estar boníssim.
7: Joder. Rico, rico, seguro que ve Arguiñano, la cocina con Arguiñano. Segurament. Empezamos muy pronto, eh?
6: Sí. Tu sí que bebes 60 graus cada programa.
1: Anem ara a casos concrets. Em topo amb una senyora que és a la feina i li demano amablement que surti a veure la temperatura de fora. Era per saber una mica la temperatura que tenen ara mateix aquí a Benissanet.
5: Pues no en tinc ni idea.
1: Però aquest matí ha sortit al carrer o no?
5: Sí, però jo estic treballant aquí en aire condicionat, per exemple. Fa moltes hores que estic aquí. Un
1: ui, doncs surti, surti a estirar les cames.
0: Ha sortit la senyora.
1: Ha sortit, ha sortit. Era Déu que ha sortit.
5: 30 graus.
1: 30 graus?
5: Sí.
1: Val, abans he parlat amb un senyor que m'ha dit que 33.
5: Ah, mos marca 30.
1: Que fa molta estona que estava asseguda dins de l'oficina?
5: Jo sí, de les 8 del matí.
1: Des de les 8 del matí no s'ha aixecat?
5: Sí.
1: Hola, treballadora del mes,
0: Com és que et va fer cas, aquesta senyora?
1: Pues perquè no s'havia aixecat des de les 8 i ha pensat, doncs, igual.
6: De vegades quan t'aixeques així és quan te n'adones que tens pipi, saps? Ah, sí.
0: Ara com som els catalans que no ens posem d'acord ni amb la temperatura.
1: No,
0: el senyor diu 33, aquesta senyora 30, aviam.
1: Porto ara un testimoni d'un senyor a qui la calor extrema d'aquests dies l'està afectant a la sordesa.
8: Sí?
1: Hola.
8: Hola.
1: Hola, ¿me oye?
8: No, no la oigo.
1: Llamo para ver si me puede decir la temperatura que tienen hoy.
8: ¿El qué tengo?
1: Joder. ¿Y a qué temperatura están hoy?
8: No, no lo he visto.
1: Ah, pero ¿sabe que hay así como un poco de ola de calor?
8: Sí, algo vi por la televisión.
1: A lo mejor alguien le ha comentado en el ascensor que hoy hace calor.
8: ¿Eh?
1: Que si alguien ha comentado en el ascensor lo típico de, pues parece que hace calor hoy.
8: No, no sé de nadie.
1: Vale, ¿y sabe usted cómo tiene que hacer para resguardarse del calor?
8: Nada, muchas gracias por
0: gràcies per su...
1: Por su... No, no,
0: no, sí, perquè ha pensat... No sé per què li
1: dono gràcies. No s'ha pres ni la molèstia.
6: Gràcies, senyora. M'agrada perquè aquest senyor sap que fa calor a través de la tele.
0: Sí, sí. Exacte.
1: Sí.
0: Me oye i diu, no, no, no lo digo.
9: Ja, ja.
0: Sí que me oye.
1: És increïble,
0: això. Quina enveja, aquesta gent que no ha de sortir de casa tot el dia.
1: Sí. Ai, sí, sí, sí. Bueno, o no, no sé la història darrere aquest senyor, però...
9: Ja, ja.
1: Acabarem trucant...
6: Igual té un arrest domiciliari, no?
1: Acabarem trucant un telèfon random i a la persona que despenja li direm que està en directe, estem en directe a la tertúlia de la COPE,
0: sí,
1: i que necessitem urgent una meteoròloga.
9: Hola.
1: Necesitamos una meteoròloga. Si puede hacer ver usted que es meteoròloga, por favor. Y en estos momentos, en la mañana de COPE, hablamos con María, experta meteoròloga, que nos va a hablar sobre...
9: Perdón, es que yo no me llamo María.
1: Ah, ¿cómo se llama entonces?
9: Elena.
1: Pues estamos con Elena en estos momentos, meteoróloga experta, que nos va a hablar sobre las altas temperaturas que se viven estos días. Elena.
9: Sí, sí, que hace mucho calor, sí.
1: ¿Hasta qué temperatura cree que se puede disparar el termómetro?
9: Pues 33.
1: ¿Cree que vamos a llegar a los 45?
9: No, por aquí no creo, ¿eh?
1: ¿Y el sur de Andalucía, que estaban alrededor de los 48 grados?
9: Pues sí, por ahí puede ser. Lo que pasa es que ahí están más acostumbrados al calor que nosotros, sí.
1: ¿Se atrevería usted a decir cuándo van a disminuir un poco las temperaturas?
9: Yo no tengo ni idea. Mira, estoy trabajando y no sé cómo.
1: Elena, ya estamos. Invéntese algo para acabar. Sí, una última recomendación para finalizar. ¿Qué hacer en caso de altas temperaturas?
9: Pues sombra y refrescarse.
1: Sombra y refrescarse. Muchas gracias, Elena. Esa es la opinión de meteoróloga experta sobre el cambio climático.
10: No ho entendré mai.
11: Em sembla tan heavy, si jo penjo, tio.
1: No penja, si truquen en directe de la COPE, no pots deixar malament a la COPE.
0: Tu per què surts a la ràdio cada dia? Però aquesta senyora, per un minut de glòria, a més a més, potser no és experta en res i li ha fet gràcia.
10: I no crec que hagi dit cap besties a la senyora.
1: No, al final més o menys han dit coses coherents.
0: A més, ja sabeu que en aquest país tothom en sap del temps. Vull dir, tothom porta un entrenador del Barça i és meteoròleg. Gràcies, Cazorla! Increïble, increïble, increïble.
12: Otra vez, el calor es, el calor es, el calor es, el calor es, oye.
13: ¿Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
14: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
13: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.

0: injecció d'energia que ens impulsa a arribar a la feina doncs una mica més animats i enèrgics. David Guetta, Teddy Swimstones, anai, go, go, go. Teniu aquí la Mònica Osar, que ja està aclarint la veu, perquè avui, atenció, tornarà a cantar. Sobre el temps.
1: Sí, sí,
0: hem de dir que era un clam popular.
1: Sí, jo anava pel carrer i tothom ho demanava. Sí.
0: Mira, recordo que una vegada fa gaire vam rebre aquest missatge.
2: Jo trobo que falten més cançons de la Mònica Usar. Sí, així que ja en podeu anar preparant alguna. Que fa temps que no canta.
1: Li veu pagar diners, o què?
0: No.
3: Ja sabeu que és l'Alan fent una veu.
0: Una científica extraordinària, vull dir que cada dia fa el temps aquí, també la veieu a Televisió Espanyola, i un altre dels atributs que té, un altre dels talents, ja ho sabeu, és cantar.
1: No, seria dir... no cantar.
4: La Mònica va fer de Kate Ryan fa un temps, amb la cançó aquella del temps.
3: Sí. Com feia, quina? Com feia, ma, Francesc?
4: La Gemma Pell, Mònica.
0: Sí, no, fins ara. Fins ara, no. Fins ara la Mònica ja havia fet hits com La Regatera.
3: Sí.
0: No, La Primavera ha arribat. I què més?
3: Ostres, aquella era abominable, eh?
1: No recordo, ja.
0: O aquesta que deia el Francesc de Gemma Pell, Mònica. Què ens presenteu avui, Sergi Ferrer, Mònica Usar, que sou els dos compositors d'aquesta
3: peça?
0: Aquesta meravella.
1: Sergi, bàsicament.
3: Doncs, bueno, tot parteix d'una idea de l'Ernest, que va dir, ostres, a mi m'agrada molt de l'estiu el tema d'aquest su a la Xella. Llavors ens vam posar a treballar, sí. I més de, i vam triar la cançó de Superestrella d'Aitana.
0: Que no és fàcil, arriba...
3: No,
0: que canta amunt, aquesta noia,
3: Jo vaig mirar i el que seria el rang vocal de l'Aitana i el de la Mònica serien completament oposats. Però tot i així, ahir vam estar hores i hores intentant afinar, trobar la nota. També la feina inestimable del nostre company Héctor Huguet, que és qui s'encarrega de passar el brut al...
0: És el David Guetta, per entendre.
3: És el David Guetta. I trobo, Mònica, i això t'ho dic sincerament, que de totes les cançons que has fet, aquesta és la que està més avançada a nivell vocal, a nivell tècnic, a nivell artístic. A mi m'ha sorprès gratament.
0: Sense més pretextos, digues, Cazorra.
5: No, és la teva obra més personal, de la que estàs més orgullosa.
3: Sí, és el seu looks.
1: No, és un desastre.
0: El Matina Codina, amb veu de Mònica Usart, presenta... Amb su a la Xella.
3: Ostres.
0: No cal dir que fa molta calor.
3: És veritat.
0: Calleu.

0: Una ovació, sisplau. Brava.
1: Que tremoli l'Aitana.
2: La Mònica Usart, que sempre juga, mai diu que no a res.
3: Mai, per tant, està bé, eh?
4: Passo molta vergonya, que ho sapigueu.
3: Però, està bé, està bé.
4: Fent-ho i molt d'escoltant-ho. Vull dir que estic superant aquí les meves pors, eh?
3: Haig de dir que està bé. En sèrio, en sèrio, a mi trobo que està bé.
2: Has sortit de la zona de confort i una vegada més has brillat.
3: I t'ho agraïm de tot cor.
4: Brillar, relatiu.
2: Estrena mundial de l'himne de la calor que fa aquests dies i que ara repassem a la crònica meteorològica.
5: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
2: Deixa'm ja estrenar l'himne.

0: Xenia. Mai més que avui en del matí Codina tornarà a cantar Superestrella.
1: No, mai.
0: Escolta, continuarà suant-nos la Xenia en els pròxims dies o no?
2: Sí, una miqueta sí, perquè de moment avui es mantenen les temperatures molt altes. Entre els 29 i els 35 graus, o per sobre, cap a Ponent i l'Ebre, on podríem arribar als 38-39 graus. De fet, ahir es van batre alguns rècords, avui es podrien repetir en aquesta zona. Demà baixa la temperatura de manera més acusada a les comarques del sud i torna a pujar de cara a diumenge. La setmana que ve sí que baixa de manera més clara, tot i això per sobre de la mitjana. Com em sua la xella. Farà calor, però no serà tan sufocant. Matins de sol i tardes de ruixats. Avui al Pirineu, demà també al Prepirineu, i diumenge una mica més extensos, sobretot al nord del país. I voleu que repassem temperatures actuals? Com em sua la xella. Entre els 24 i els 26 graus a Barcelona, 19 a Tarragona i a Lleida, 16 a Girona, 23 a Arenys de Mar i 22 a Molins de Rei.
0: Calla! Quan arribem als... Em sua la xella. Quan arribem als 40 graus haurem de fer una altra versió, sí. El follow-up, que diem els DJs, els follow-up, que s'ha de dir em sua l'engonal, també.
1: Val, amb quina? Una que canti més agut que l'Aitana, sí. Podem trobar? Ah, el Max Navarro.
0: Oh. Mònica Usart, moltes gràcies. T'estimem molt. Felicitats per aquest èxit.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
5: RAC 105 Barcelona. La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
6: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
7: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
8: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa't a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
9: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
10: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
11: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: RAC 105.
15: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: Anem a fer el carrusel d'embussos i retencions amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, guapo.
16: Bon dia, doncs continuem la jornada avui divendres amb diverses incidències a hores d'ara actives. Parlem de fins a 3 accidents. El primer a la C31 a l'altura de Badalona, que en direcció Barcelona talla un carril de circulació provocant 4 quilòmetres de retencions. Tenim un segon accident a la C31C a l'altura del Prat de Llobregat, que en aquest enllaç amb la C31 doncs deixa un carril de circulació tallat. El tercer accident ha estat també a la C31 a l'altura de Calafell, que obliga a obrir un pas alternatiu i deixa afectacions en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, tenim moltes retencions a l'altura d'Abrera, a l'A2, a causa d'un vehicle avariat que deixa fins a 5 quilòmetres de retencions. El nus de la Trinitat continua també força col·lapsat, provocant retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. I al Vallès destaquem la AP7, encara amb retencions en direcció Tarragona, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia!
17: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'esperem?
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Ha estat

0: una primavera que aquí a RAC 105 és ben florida d'èxits musicals com aquest de la Taylor Swift, que es diu Opalite. Per cert, que Paul McCartney ha comparat els Beatles amb la Taylor Swift i ha dit que hi ha un paral·lelisme entre la fama que té ella i la que van tenir els britànics.
1: Va, home, va.
0: 7 minuts i les 9 del matí.
2: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Lillo.
3: Què?
0: Avui un monogràfic d'una cosa bèstia que va passar ahir.
3: Sí.
0: A El Hormiguero.
3: Sí, amics. Ha tornat a passar, ha tornat a passar. Trucada de l'Hormiguero a un telèfon a l'atzar. Sí. Ja sabeu, la mítica pregunta, el concurs, allò que ells pregunten, ¿sabe usted qué es lo que quiero? I si la persona que despenja diu la targeta de l'Hormiguero, wow, s'emporta 6.000 euros. Va, doncs bé, ahir la trucada va ser surrealista. L'hem dividit en tres talls.
1: Sí.
3: I si us sembla, comencem. Ahir a l'Hormiguero tenien de convidats l'actriu Lídia Bosch i l'actor Julio Peña.
4: Vale.
3: I amb ells van fer aquesta trucada a una llar d'Espanya a l'atzar.
5: ¿Ha pasado?
6: Mira, estamos en el Hormiguero y queremos hacerte una pregunta. Si
5: estás... Dime, dime.
6: ¿Estás viendo la tele?
5: Bueno, tú dime la pregunta.
6: Vale. ¿Quieres que entremos a saco?
7: Venga, va.
8: Sí, a tope.
5: ¿Cómo?
6: ¿Crees que...? Nada, en saco.
8: Dale, dale, dale,
6: hacemos
8: dale
6: la pregunta.
5: ¿Si creo en Dios?
6: ¿Qué? No, no, no, te hago la pregunta. Si la contestas, ¿puedes ganar? ¿Puedes ganar?
8: 6.000 euros.
6: Vale, 6.000 euros, vale.
5: A ver si puedo ganar.
8: Venga.
6: Venga, concéntrate.
5: Pero tiene que ser el número, tengo que hacer número 7,
9: ¿eh? Número 7.
0: ¿Cómo número 7?
5: A ver la caja de 7. La pregunta, por favor, susplau.
6: Vale, susplau, ¿de dónde eres?
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Siete, siete.
0: I ja es veu que no sap d'on la truca.
1: El siete.
3: És curiós perquè la senyora semblava que podria estar veient l'Hormiguero.
1: Sí. Sí.
3: Perquè contesta com una certa predisposició. Però després te n'adones sí, amb la caja, el siete, el sisplau, sí, dius això. Sí. No, no està veient el mateix.
0: Hi ha un moment que, hi ha un moment que creu que li han preguntat si cree en Dios.
1: Sí, sí que creu en Dios.
0: Si creu en Dios. La caja siete. Bueno, ja es veu que això serà un merder, eh?
3: Sí. De fet, li diuen des de plató, ¿tienes televisión? I diu, no, estoy hablando.
10: Entera,
3: molt estranya. Seguim amb la trucada. Ella té ganes de jugar, que això és important.
8: ¿De dónde eres?
5: Bueno, vamos, ¿de dónde eres? Vamos, la pregunta.
6: Vale, vale.
8: La pregunta,
6: vale.
8: Espera.
6: Es,
8: bueno,
6: ¿sabe usted qué es lo que quiero?
5: Dime.
8: No, hay una contraseña, amiga.
5: Bueno, tú diga la pregunta.
8: La pregunta, no, la pregunta ya te la han dicho. La pregunta es...
6: ¿Sabe usted
5: específica de qué? ¿De qué se trata? ¿De qué? ¿De qué día?
6: Mire,
5: ¿de qué sueños tenéis?
0: ¿Tienes televisión?
6: Si tienes televisión.
9: Esto no lo vamos a solucionar.
5: No, estoy hablando. Sí que tengo televisión, vamos.
6: Vale.
8: Vale. ¿Puedes poner Antena 3?
5: Vale, ponemos Antena 3.
8: Muy bien.
9: Vale. Porque habla en plural,
8: vale,
9: pero...
8: Porque quiere.
9: Vale.
8: ¿Cómo te llamas?
5: Ondra, Ondra, o Blessing, o Divine, o Purple.
6: ¿Eres de Rumanía?
9: Espera.
6: ¿Eres rumana?
9: Sí, claro.
5: Sí.
8: Claro. Muy bien,
6: muy bien, buena gente.
8: A ver, tenemos que darle la oportunidad a otra
10: persona. Dale la pregunta, a ver.
8: Dale la pregunta a tu
5: pulso. A ver la pregunta, otra vez la pregunta. Son tres cosas, que tres es el número siete.
3: Està obsessionada amb el número 6.
11: És que jo conec, és romana, és meva.
10: Sí.
11: Ah, és amiga.
10: És amiga,
11: sí.
3: Bona gent en Romania.
1: No havíem dit mai que eres d'allà.
0: Té moltes capes.
1: Hem d'apuntar aquestes coses.
0: Aquesta senyora, no? Que no deixa parlar, no sap a quin concurs,
1: els nervis,
0: quin concurs està.
1: Està molt nerviosa.
10: Està com enfadada, perquè sí, crida. Com,
0: no, perquè vol guanyar, sí, vol guanyar el premi.
1: Ah, diuen, però no sap... 3.000 euros, et posa nerviós.
3: Pregunta. Sí, a vegades es dona pressa, com dient, va, això ho hem de fer ràpid, que és un concurs, no?
1: És el Pocholo de Bucarest.
0: El seu nom, molt difícil, eh?
10: No, impossible.
0: Sí, això sí que, o sigui, dir-lo bé sí que té premi.
3: Creieu que es va endur la pasta?
1: Home, fa pinta que no.
3: Jo espero que sí.
10: Seria increïble, eh?
3: Escoltem la tercera part i la resolució de la trucada.
5: 3x1, vamos. A ver, la pregunta 3x1, que és 1, el número 1 és 7, vamos.
0: Està jugant, perdoneu, està jugant a algo que no existeix, eh?
1: Sí.
10: Ella sola.
1: A mi m'agradaria jugar
0: a
1: aquest joc.
0: No s'ha dit en cap moment que hagi de multiplicar res, i ella està multiplicant, eh? Aviam, tornem-hi.
5: 3x1, vamos. A ver, la pregunta 3x1, que és 1, el número 1 és 7, vamos. Elige la pregunta
9: 7. Elige la pregunta
0: 7. Ha escollit la pregunta 7, que no existeix. Vale. Seguim.
8: Elige la 7. Pues no
9: la
8: 7. Hazle
9: la
8: pregunta 7. Sí, sí.
9: La 7.
8: Hazle la pregunta 7.
10: Venga. La 7, hazle la 7.
9: Venga.
5: Bueno, hay varias. 7, 7, 7.
7: 7.
5: 7, 7.
7: A ver, voy a hacer la última vez. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
9: Vale.
5: No, vale.
9: No, no sabe, no.
5: ¿Qué quieres? Te doy.
9: Oye, otra.
8: No podemos darte el premio. ¿Qué quieres? Te doy. Un aplauso para nuestro amigo.
3: Ala,
0: perdona.
10: Home, era evident que no guanyava.
0: El DJ li posa Mayahi Mayahu, sí, que és Dragostea Dintei, que és dels Osón, que són romanesos.
3: Ah, molt bé.
10: Molt ben vist.
3: Sí, no està mal tirat.
4: A ver cuándo reís así la revuelta.
3: Eso, nunca hace gracia la revuelta.
4: No hace gracia, no solo insultáis nada a la gente.
3: Claro, y entra gente a la entrevista que no la conoce nadie.
4: Y somos plurales.
3: Claro, hombre.
0: No sé, jo li hauria donat alguna cosa per la seva voluntat i les seves ganes de jugar.
10: Sí, que per la dedicació.
0: Són innegables.
3: Ah, una mica, una algo. No li donis 3.000, dona-li 1.000.
12: A hores d'ara aquesta senyora encara no sap què ha passat.
10: No, no, no entenc res. No.
0: En fi, des d'aquí un petó a la Ondara que ens... a mi m'ha generat tendresa, que vols que et digui.
3: Jo m'imagino agafant les trucades de Vodafone igual, ella.
0: Sí, sí.
3: En plan, és usted la titular de la niña. 7, 7, 7, 7, 7.
0: 3x1.
3: Pregunta,
0: pregunta, pregunta.
3: Sisplau.
0: Lillo, gràcies.
3: A vosaltres.
13: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el

0: Un dels talents artístics més inimitables, Bruno Mars. Tenim una molt bona relació amb les cançons del seu nou disc, The Romantic. Que bé que carbura, quin enginy, quina creativitat, quina manera de seduir-nos al Hawaii. Ah, ah, ah.
1: Anys i anys, per molts anys.
0: Sabeu què és el millor dels aniversaris, família? Celebrar-los amb qui més t'estimes, eh? Però per molt que convidi el Bruno Mars a la meva festa d'aniversari, ell no vindrà.
2: No crec. Oh.
0: Per això Jardiland vol abufar les espelmes amb tu per agrair-te que formis part de la seva família. Fins aquest diumenge 31 trobaràs ofertes, descomptes, jocs amb sorpreses, sortejos i targetes rasca i guanya!
3: Ata, que billet!
0: Aprofita-ho per posar a punt la teva terrassa, jardí, balcó o qualsevol racó de la casa amb Jardiland. Maig és el mes de les flors i Jardiland fa anys al teu costat. No t'ho perdis. Com tampoc t'has de perdre la secció d'avui de la Mar Puga, que ahir va estrenar la platja de Barcelona.
2: Sí. No, molt heavy, eh? Ahir vaig anar a la platja i em va passar una cosa molt forta, molt forta, molt forta.
0: Et va picar
2: forta,
0: una medusa.
2: Que no sap ningú. No, és que és molt fort el que em va passar, però us ho explicaré després.
4: Ai, quins nervis.
2: A més, tinc un tall, o sigui, ho vaig gravar en rigorós directe, perquè vaig dir, això demà ho he d'explicar el que m'acaba de passar.
0: Tic-tac. Voleu saber com va anar aquesta estrena de la platja per part de la Mar Puga?
4: Sí.
0: Doncs no marxeu.
5: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil Serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
7: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Nil Moliner. Premi REC 105 a millor artista de l'any.
15: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
16: Premis REC 105.

0: millor artista a l'última edició dels Premis RAC 105 és Nil Moliner des de Sant Feliu de Llobregat, que diu a la cançó "He llegado a la fiba más alta, ni cujuris, Nil, ni cujuris". Increïble, aquest Me acuerdo de ti, un hit carregat d'èpica, romanticisme i sensibilitat. 9 i 8 minuts, bon dia, Catalunya. Crec que ja podem donar a Catalunya per despertada.
1: Sí, home, i tant, ja és hora.
0: La gent a aquesta hora ja està desperta. I si no, que se vagin a la platja amb la Barpuga. És veritat que aquest matí, jo ja sabia que anaves a la platja, però et veig una capa més de morena ja,
2: És que tinc color, de veritat. Sí. Ara l'Alan es burlava de mi perquè diu "Ahir la Mar és una brigada a les xarxes, va explicar que és de pura morena, com si li interessés a Catalunya", ha dit això.
3: Hola, no, claves, Però perdona, ho he fet a petit comitè,
0: Però què és aquest menyspreu?
2: Sí, però que sàpiguen també les coses que em dius.
3: Però no ho he... No, perdona. I no ho he dit amb aquest to.
2: Bueno...
3: He dit que la Mar li fa molta gràcia les coses, les magnifica molt. Diu, ahir vaig anar a la platja i fa com moltes publicacions i em fa gràcia perquè és com és carn de reality.
0: Però no deixa de ser curiós i singular que el 29 de maig s'estigués també a la platja de Barcelona, no?
2: És que s'estava molt bé i m'he posat molt morena. Per ser el dia de l'any que és, estic molt morena i tinc la marca del biquini heavy.
0: Els fans de la platja només en cas límit van a la platja de Barcelona, això t'ho dic, perquè és de les pitjors de Catalunya.
2: I aquí anava, perquè jo mai vaig a la platja de Barcelona, crec que és el tercer cop en 27 anys que tinc que vaig a la platja de Barcelona, perquè no m'agrada, no la suporto. I a sobre, ahir em va passar una cosa, jo vaig anar amb la Berta, la meva amiga Berta, i la seva mare, l'Alicia.
0: Dues dones de bandera.
2: Dues dones de bandera, la Berta i l'Alicia. Aleshores, donaré
4: a la Berta i la seva mare, que també em cau molt bé.
2: Sí, el cas és que vam anar a una platja de Barcelona, segur que hi ha diverses, doncs vam anar a una aleatòria i ens va passar això.
5: Matina Codina, primera experiència a la platja aquí al Bogatell de Barcelona. I què ens ha passat?
6: Doncs que estem veient aquí moltes parts íntimes.
5: Epa. Alicia, com te sientes?
7: Hòstia, jo estic a...
5: Al cojona. Està tothom amb boles, perquè hem vingut a una platja nudista. Però bueno, l'objectiu és banyar-nos, així que vamos a ello. Madre mía, està tothom despullant.
0: Bueno, va anar una classe de...
2: Estava a una platja nudista, de sobte, i ens vam quedar allà, evidentment.
1: Llamau, Mari Carmen, por favor, que estava jo sobre la salida de treballar.
2: He de destacar que sense voler anar jo a una platja nudista, vaig a una platja nudista, està molt bé.
0: I què tal, la carndolla bé o no?
2: Doncs he de dir que vaig veure molta tita, però hi havia molt home i molt poca dona.
8: Et sorprèn.
2: Sí, no sé, jo pensava que les dones també feien molt nudisme, i no tant, també és topless, però...
8: No aniran on estigui tot ple de tios guarros.
2: De tites amb el desguai,
0: per tant, per primera classe d'anatomia, he d'explicar molt ràpid una anècdota, que és que una amiga meva, en una primera cita que va fer amb un tio del Tinder, la va convocar al sud de França, on hi ha una platja nudista on es munten orgies.
3: L'AG. La conec.
0: La coneixes, eh?
1: Era de
0: la...
2: No volem saber per què.
1: L'ordinador no, però
0: va ser molt gros, perquè la tia no ho sabia, que anava a una platja nudista on es practicaven aquella mena de coses, i va marxar per potes, com és normal.
8: El tio va anar a apostar win-win, a dir, o és amb la del Tinder o amb qualsevol altra persona que em trobi. O amb l'Alan.
1: Ala, que a més si me lleva, por cierto.
2: La pregunta que s'està fent Catalunya és per què vam anar a la platja, i a la platja de Barcelona, concretament. Aviam, per què hem vingut a la platja, en primer lloc?
7: Perquè fa molta calor i la més a prop de casa és aquesta de la Barceloneta, o com s'ha dit.
6: Hem vingut a passar una tarda refrescant. Perquè la ciutat és que no es pot estar. Que horror, que asca.
9: I per què Barcelona i no la Costa Brava, per exemple?
6: Home, perquè no tenim tant de temps. I al final aquí Poble Nou tenim a què? A 20 minuts?
9: Però què prefereixes?
6: Home, prefereixo la Costa Brava.
9: Diferències entre la Costa Brava i esto del Bogatell?
7: No hi ha color. La costa és un 10 i això és un 0,5.
0: Bueno,
8: vas anar amb el...
2: ¿Qué? ¿Qué?
1: Oye, preséntame a esta mujer que tiene modo de haber fumado más que yo en la vida.
2: Sí, és tu prima, Sabina. A banda de titoles, em vaig fixar que els homes no anaven només lleugers de roba, sinó també de bossa. I és que les dones a la platja portem unes bosses amb moltes coses.
1: Sí.
2: I els homes no porteu gairebé res. Sinó com amb el...
8: Agafes la clau del cotxe, te la fiques al cul i a nedar.
2: Vaig parlar amb la Berta i amb l'Alicia i vaig dir, clar, vosaltres què porteu a la bossa?
6: Porto crema de sol, crema pels llavis per no cremar-me'l, una pinta, mascarilla, perquè no se m'enredi el cabell. Després porto unes ametlles també i uns fruits secs, perquè clar, s'ha d'alimentar bé aquest cos. Després, què porto? El neceser? Bueno, de tot, les claus, auriculars, clínex, maquillatge, una crema de cara especial perquè no surtin taques, el rellotge...
10: Home, la tovallola.
6: La tovallola, les claus del cotxe.
10: Mare de Déu.
11: No, res, perquè aquí m'han dit que ho roben tot.
6: I en la Costa Brava que lleves.
11: Todo. El armario ropero, todo, todo.
0: Porta el Sephora sencer, aquesta senyora. Tot el Sephora, tu. És increïble, eh?
2: Sí, perquè les dones, mira, que portem molta cosa.
0: Jo no vull jugar amb les teves amigues al joc aquell de què te'n portaries a una illa deserta.
8: A una illa deserta. I et diria, mira, dos paquets de tabac. Això per començar.
12: És una secció encargada d'exclusives, eh? Vale, vinga, què vas?
2: És que són tots.
0: No, en canvi, és veritat que els homes portem dues cosetes.
2: Res,
0: sí. La tovallola i, en aquest cas, ni el banyador.
8: Ara, la tovallola penjada aquí a les...
3: I de vegades te la deixes.
0: Sí.
2: Imagina't. Anem al torró, que és el meu primer bany de l'any. Oh. Que la Mar Puga s'ha fet el primer bany de l'any a la platja, ara. Un 28 de maig, al Bogatell de Barcelona. I què em va passar? Us he de contextualitzar. Mm. Jo fa un any vaig perdre un anell, que és aquest que porto ara mateix aquí, que és de plata i està gravat per la meva família, perquè me'l van regalar per la graduació, i el vaig perdre pel carrer.
3: Que bonita la història.
2: Jo vaig arribar a casa la Berta i l'Alicia casualment, i els vaig dir, nenes, he perdut l'anell, estic agobiadíssima, quina pena, vaig marxar al cap d'hores de casa de la Berta i pel carrer, no és broma, vaig fer el mateix recorregut perquè vaig pensar, i sí, jo què sé...
3: Clar... Està...
2: Pues el vaig trobar,
3: sí,
2: el vaig xutar.
3: Un any després?
2: No, que això va passar fa un any. Això va passar fa un any, vaig fer aquest any i el vaig trobar. Doncs ahir, el meu primer bany de l'any, quan jo em vaig submergir a aquell mar que he de dir que estava net, l'anell se'n va tornar a caure dins de l'aigua.
3: Ostres,
0: és el destí.
6: Uah, estic flipant. Primer bany de l'any, m'he ficat a l'aigua i he perdut el meu anell de la graduació, que el tinc gravat, que per la meva família es va visitar. Tio, m'he agobiat un muntó i he anat corrents
0: amb
6: els guiris, que tenien gafes de buceo. I jo, sorry, I need your glasses because my ring, no sé què. Que l'he trucat.
3: Que parla.
6: Totes les pedres, que hi ha pedres com grises, he trobat l'anell. Tinc l'anell al meu dit, ara mateix. És la segona vegada que el perdo. I l'he trobat en el mar del Bogatell, no sé on estem.
10: Com ho has viscut?
6: Eso. Muchos nervios, perquè ningú tenia ulleres aquí.
2: Thank you so much, Alicia. ¿Qué tienes que decir? Tú lo has vivido de primera mano. Ella está enfadada perquè no pot fumar.
11: Y todo el mundo con las pollardas al aire y yo no puedo fumar ni un cigarro.
2: Única pregunta que
13: he vist en mi vida. ¿Y el anillo pa'
12: cuándo? Aquesta senyora que s'ho faci mirar, perdona.
0: La frase, todo el mundo con las pollardas al aire y yo no puedo fumarme un cigarro.
12: Con tanto sí, puro.
3: Pues será que no había el cigarro ahí pa...
8: La tía en plan, sorry, I need the tobacco.
0: Bueno, molt bé, escolta'm, aquesta història de l'anell dona per una nova entrega del Senyor de los Anillos.
2: Deixant davant de l'Alicia, és molt fort que entre les pedres
0: no
2: grises.
8: Però t'ha eclipsat l'altre, mare, ho sento.
2: Però tu saps lo fort que és que trobi aquest anell a dins de l'aigua, eh?
3: Una Alicia buscant un cigarro a l'aigua, no?
8: Si busca bé, si hi ha un cigarrillo.
12: Si se t'acaba de caure l'anell, on està la gràcia?
0: No voldrà col·laborar més a la teva secció, la mare de la Berta.
2: És meravellosa, eh?
8: Sí, home, sí. No ens la fumarem el primer dia de secció, res, tampoc.
2: Mira, us ha agradat tant l'Alicia, que com el meu primer bany no us ha interessat, us poso com va ser el primer bany de la Berta
8: i l'Alicia. Calleu!
0: El primer bany de la Berta i l'Alicia. Sí. Silenci!
6: A veure, i primer bany de l'any en maio, què tal? Perquè l'aigua està com, no sé, com congelada.
11: Sí, però neta. Em sorprèn que està molt neta.
6: Que sigui nudista. Hosti, això és el més fort, eh? Jo crec que no tornaré en aquesta. Però clar, vas a la Barceloneta, al Vela, i també són nudistes. Com és nudista la platja.
2: Barcelona liberada. Escolta, primer bany de l'any, què tal?
10: Molt bé. Està freda, l'aigua.
2: He flipat.
10: Està freda.
2: Home, bona senyal.
6: És maig, eh?
2: Bueno, però això és bona senyal, no? De que no estigui un caldo.
6: I neta, més neta del que ens esperàvem.
2: Sí, tan neta que la mare ha perdut un anell i l'ha trobat. O sigui, això vol dir que està molt neta l'aigua.
6: Transparente.
0: Bueno, això és un titular, que l'aigua de la Barceloneta està neta.
2: És un titular, perdona, perquè jo sempre he anat amb bosses de plàstic i amb coses brutes i no, estava neta, estava freda, estava bé i vam trobar l'anell, que és el més important del món.
0: No, sí. A mi una vegada em van dir que la ràdio va d'explicar històries i crec que la d'avui és una història brutal.
3: Emocionant.
8: Sisplau, porta sempre declaracions a aquestes dues amigues teves.
2: Sí. Un petó a l'Alicia i a la Berta.
8: Un petó gegant.
2: Que són, o sigui, les adoro.
12: Sí, records. I un Ducados de permet.
0: Ho deixem.
2: Ho
0: deixem aquí. Mar Puga, moltes gràcies.
2: A tu.
0: I ara arriba la que per mi serà una de les candidates a esdevenir cançó de l'estiu, la cançó del Mundial, la firma Shakira amb Burna Boy. Cada vegada m'agrada més aquest. Dai, dai!

0: Com la ballarem aquest estiu? Ja estic practicant amb el moviment de malucs.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: RAC 105, Matina Codina. Si us truquen i us pregunten, aquest és el nom de l'emissora i del programa. Ara estem trucant l'Ariana, que fa 23 anys i viu a Islàndia.
2: Ostres!
3: Ah, fixa't com el meu programa de ràdio.
2: Sí, fa anys ja que es va acabar, Albert.
3: Si són les 9 i 20, això és Islàndia.
2: No, fa anys que no, no és Islàndia.
0: Allà són les 11 i 20.
2: Ah, sí?
0: Fixa't. Sí, perquè es veu que van dues hores... Dues hores no? Més. No, han de ser...
2: Des de les 7 i 20.
0: Clar, deuen ser les 7 i 20, perdona. Sí,
2: clar,
0: sí.
2: Clar.
3: 7 i 20.
2: Dues hores enrere, no?
0: Sí.
3: Encara no saben el que...
0: Ariadna!
4: Calla. Hola, bon dia.
0: Soc Ernest Codina, el que més matina. Ja em coneixes perquè quan estaves per Catalunya ens escoltaves, eh?
5: Ah, mira.
0: Per molts anys, que en fas 23.
4: Sí, moltíssimes gràcies.
5: Per molts anys.
0: A veure, es diu Ariadna, però li direm a partir d'ara Willy Fogg, perquè no para de viatjar. Es veu que vas fer quart d'ESO a Irlanda, també?
5: Ostres.
4: Sí, vaig estar un any allà.
0: I pot ser que aviat facis un intercanvi al Canadà?
4: Sí, al setembre.
0: Però tu no ets mai a casa teva, carinyo meu.
4: Ja toca.
2: Pot ser que els teus pares no vulguin que estiguis a casa?
4: No.
3: No li ha fet gràcia.
2: Gens.
0: Escolta'm, què tal Islàndia? Parla'ns un moment d'aquest país volcànic, no? I és així de terra negra, aquestes cases prefabricades, aquesta rasca que fot aquí. Val la pena, Islàndia, o no?
2: Ara. Has descrit mullerussa.
4: Sí, val molt la pena. És un país molt, molt bonic. Sí. Ara, per quedar-s'hi per sempre, no ho sé, que ahir va començar a nevar una mica.
3: Ai, què dius? Fred,
2: carai.
0: Què estàs a Reykjavik?
4: No, estic a Cureyri.
0: Cureyri. Oh, Ernest Cureyri.
5: Com la cançó de l'Aitana.
2: Sí. Matina Cureyri.
4: No.
0: I què tal els islandesos? Són freds, són gent agradable, bebedors, no? Són bastant alcohòlics, aquesta gent.
4: Sí, sí, no? Una mica.
0: I tu,
4: no, què? Són molt, molt simpàtics.
0: Molt bé. Has conegut algú especial o no, aquí a Islàndia?
4: No. Amb molts amics sí. I moltes amiques aquí, però no...
0: Apa, que m'ho explicaries, sabent que t'està escoltant l'Albert, la Georgina, els teus pares, eh?
2: Clar. Estàs al nord!
0: El Bernat, que és el teu germà. I, per cert, una llapadeta sí. També del Hagrid i el Kai, que són, suposo, els teus animals de companyia.
2: No? Esperem que sí.
5: Esperem.
0: Sí. Digues, Sergi.
2: Que em sorprèn que sí. De tota Islàndia has triat el lloc més al nord d'Islàndia, no? A la Cureyri aquest.
0: El més septentrional.
2: Sí. Sí. Que deu fer sol dos dies l'any.
4: Quasi.
0: Vale. La veritat. Quina hora és ara aquí a Cureyri? Quin és el...
4: Aquí són les
2: 7 i 20. Oh. 7 i 20. 0 graus posa aquí.
0: I avui què faràs? Quin dia t'espera aquí per celebrar els teus 23 anys?
2: A Cureyri?
4: Doncs al matí em toca treballar i després per la tarda me'n vaig a un spa.
3: Mira-la. Fixa't un spa. Olé. Que bé s'estan els spas.
0: Sí. I quina feina hi fas? De què treballes?
4: Estic treballant en un hotel de netejar habitacions, bàsicament.
2: Oh. Housekeeping.
0: Una mica per sí. Comparar els sous que et paguen cada mes aquí per netejar habitacions.
4: Ja són uns 20 euros l'hora.
0: Collons, no està malament, no?
3: Està molt bé.
0: No està malament.
4: Sí, no, gens malament.
0: I quin és l'animal estrella d'aquí a Islàndia? És que ara estava pensant de fer un comentari amb les foques, però no n'hi deu haver de foques aquí, no? O sigui...
4: Sí, n'hi ha moltes.
3: Fixa't.
4: Poques, balenes...
0: Molt
3: bé. Quina il·lusió.
0: Escolta'm, et vol felicitar la Marta.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: És per acabar, què t'agrada de la Marta? Que jo no la suporto. Què és
2: això,
1: el que què t'agrada de la Marta?
3: Em fa molta gràcia els seus comentaris.
2: Oh, és que soc molt
3: la manera de parlar.
4: Clar. La manera de parlar, eh?
2: Veus?
4: És que clar.
2: És que l'Ernest no la suporta i molta gent ens diu que és el seu personatge preferit, però l'Ernest i la Marta tenen una relació d'odi-odi.
1: No, perquè només entorpeix.
2: Clar.
1: Que vagi bé, Ariadna, un petó des de Catalunya.
3: Moltes gràcies.
2: Petó, ens trobem per Instagram.
3: Moltíssimes gràcies,
2: adéu.
1: Quina enveja, eh? Jo no vaig fotre cap viatge durant la meva etapa acadèmica, no? Jo li vaig dir a la meva mare, hòstia, m'agradaria anar al Regne Unit a passar l'estiu i tant. Em va dir, tu pagues tu. Dic, mare, okay.
2: Vale, mama.
4: No hi vaig.
2: Ens veiem a Seba. Gràcies, mama. A Seba.
4: Ah, per cert,
5: què?
1: No, que ara anava a tirar el patrocini de llet nostra, l'Ariadna. Ha entrat al sorteig que farem avui, sí, de 30 litres de llet. Mira. I uns quants packs de diversos potets de làctics fantàstics dels nostres amics de Llet Nostra, així com un doble kit esmorzar, que ja sabeu que inclou dues culleres i un bol de ceràmica, i dos bols de ceràmica de Llet Nostra.
2: No li enviarem allà on viu ella.
4: Bueno, estan els de Llet Nostra desitjant que no li toqui. Home,
1: no, a la seva família, home. Ara tornem.
6: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
7: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si en sintonitzes.
8: A l'ataque!
9: Tinc que donar l'extra.
7: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
10: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
11: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
10: Taxi? On sigui!
11: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
12: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
13: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
14: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
15: Un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha peritat.

0: metre amb Midi.
1: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
0: Crec que m'he enamorat.
1: Normal, amb aquests preus.
0: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
1: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
0: Que poc que costa comprar bé.
2: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna al Festival Terramar CaixaBank de Sitges. Amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra. L'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
3: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
4: i aquest? A què es dedica?
3: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Ocasión
6: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
9: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.

0: les llàgrimes.
1: Menys 5. Queden 5 concerts d'Oques Grasses abans no pleguin definitivament.
2: Falta poc, eh? I falta molt poc per anar a Cabra Roc.
1: Sí, 15 dies, ho acabo de mirar. Fa 15
2: dies pel Cabra Roc,
1: sí.
2: Què?
3: Ah, és ja el Cabra Roc, 15
1: sí, dies. Clar, 12 de juny, nen, avui s'acaba. És l'últim programa del mes de maig que fem ja, eh?
4: El diablo, si m'ho permets.
1: Sí, sí, sí. Una cançó que diu, tinc un cel i un infern a dins, però per mi l'infern és a fora, no?
5: Totalment.
1: Pot una calor de Déu.
5: Sí, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, els termòmetres sí, sí. Estan disparadíssims.
6: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
1: Per cert, em sembla que queda alguna entrada, pel Cabra Roc. RAC 105, emissora oficial d'aquest festival, un dels millors de la història de Catalunya.

0: pensant que potser l'hauríem de tornar a posar sencera o què?
1: I tant que l'hauríem de tornar a posar.
0: Avui, els que no heu escoltat el programa fa una hora, hem estrenat mundialment el nou èxit musical de Mònica Usar, parlant d'aquest sufoco poc propi del mes de maig, i hem versionat Superestrella d'Aitana, que és aquesta. Això ho he fet amb puteria perquè es pugui comparar una mica.
2: Està bé, perquè ningú la coneixia, l'original.
0: No, exacte, no ha sonat vegades a RAC 105 fins a la societat. Bé, la Mònica l'ha versionat amb la lletra de Sergi Ferrer i la producció d'Héctor Huguet,
1: sí,
0: explicant que aquests dies, efectivament, amb tanta calor i xafogó, ens sua la xella.
3: Sí,
0: vinga, va, som-hi. Aquestes mans.
1: Valent! Vinga, Mònica.
4: Ens sua la xella.
3: Vinga, Mònica.
0: S'ha estrenat mundialment a RAC 105 i promet ser tot un èxit.
4: Em sua la xella.
0: Número 1 de l'estiu.
4: Per fi.

0: Wow, increïble, increïble, increïble. Que sàpiga, que sàpigues que estic rebent comunicacions, val? Comentant una mica la jugada. De fet, vull trucar-lo en directe, un company teu, penso, eh?
1: Ui. El manager de l'Aitana.
0: M'acaba d'escriure.
2: Bon dia.
0: Hola, Martí Oliveres.
2: Bon dia, Ernest Codina i companyia.
1: Hola, Martí!
2: No tinc paraules, estaves... després d'escoltar això. No tinc paraules.
3: No siguis dolent,
2: tio. Sí, em sembla la millor manera de poder passar a aquesta calorada tan terrible que estem patint.
3: Sí, perquè et poses a plorar de la pena.
0: Sí, diu la Mònica que et poses a plorar de la pena.
2: No. Estic plorant perquè bàsicament sou els millors i no m'esperava aquesta notícia per començar la jornada.
0: He rebut un missatge del Martí que diu: us estimo, estic plorant.
4: Titellera, visca, carinya.
2: Ai, sí.
0: Bueno, Martí, ens sua l'aixella, una mica?
2: Ens sua l'aixella. Jo ara mateix estic passant per la capital d'Osona, una terra que em sembla que no coneix gens ni mica, i ja estem a 25 i mig, 26, vull dir que déu-n'hi-do.
0: Val, deixa que faci la crònica a la Mònica, que tu et donen micro i ja es fas el temps. Sí. Calma't un moment.
2: És el que té. Ja saps com som.
0: Un petó, Martí.
2: Va, guapos, una abraçada.
1: Adéu, Martí. Un gran.
0: M'agrada la gent de RAC1 escoltar RAC 105. Com ha de ser?
1: Sí.
0: Com ha de ser?
1: Ui, hi ha molta gent a la redacció que no ho diu en veu alta, però sí. En veu baixa t'ho confessa.
5: Ah, sí?
1: Molta gent, Jordi? Molta gent, Jordi?
5: No, ja tothom escolta RAC1, tothom escolta a mi.
1: No.
3: El Martí també és RAC 105. Sí. Els medios som RAC1 i RAC 105,
1: Clar, sí.
6: Correcte.
1: Els jefes no.
0: Escolta'm, res, enamorats d'en Sua l'aixella. Mònica Usart. Com pinta el cap de setmana? Va, aviam.
3: Doncs de moment pinta que demà baixa la temperatura, sobretot a les comarques del sud de Catalunya, ho farà de manera més acusada, 4-5 graus menys que no pas avui, i diumenge torna a pujar aquesta temperatura cap al sud i es poden tornar a sobrepassar els 35 graus. Matins de sol i tardes de tempestes cap al Pirineu i Prepirineu, diumenge també comarques interiors de Girona, alguna gota cap a Ponent i també cap al sud durant la tarda, perquè els matins sí que seran més tranquils. I avui de moment encara temperatures altes, recula una mica a les comarques de Girona, costa de Barcelona, però cap al sud, Ponent, interior de l'Ebre, podrien arribar encara als 38-39 graus. Ells es van batre rècords i avui es podrien repetir aquests rècords. I a la tarda també amb alguns ruixats al Pirineu, però ara al matí amb més sol. I com deia el Martí, al voltant dels 25 graus a Vic ara mateix, a Sabadell i a Cabrils, 28 graus. 25 graus a Girona i a Tarragona, 23 a Lleida i 28 al centre de Barcelona.
0: Escoltarem un missatge que m'ha reviat el Sergi Ferrer.
7: Merda. M'estàs regalint.
8: Ei, matineros, falta videoclip ja, urgentment. I Mònica, a rodar per tots els escenaris de Catalunya.
7: Tan més curta com d'estiu i que una mica...
1: Ja està. Bueno, ha deixat respirar la cançó, el tio.
0: Aixeques passions.
3: Totalment.
0: Que sapigueu que està ja en fabricació,
1: sí.
0: Aquest videoclip. Ja tenim ja la Marina Castellbí, que avui és l'últim dia, l'estudiant en pràctiques, treballant en
1: la final.
3: Acudia
1: d'arla així. Jo vaig haver d'editar els bruts. Ahir, i m'estava adornant boig, Mònica.
0: Què feu aquest cap de setmana, molt ràpidament? Ronda de plans, va, però només vull el Pla Estrella, no m'expliqueu la vostra vida.
5: Jo pujaré al telefèric de Barcelona.
1: Anem dins l'Estrella, Alan.
5: Sí. Veuré el castell de Montjuïc.
1: Que guai, fes fotos.
0: Quin planazo. Què més, Sergi Ferrer?
1: Jo marxo amb l'Helena, tal com surti d'aquí, ens n'anem avui a Ull, al Pla de l'Ermita, tot allò, a veure muntanya, a tocar gespa, que ens fa falta, i tornarem diumenge descansats, i si Déu vol... Molt descansats.
0: Home, estaran fresquets allà dalt, no, Mònica?
3: Sí, home.
1: Ha dit que plourà la tarda, que és ideal.
3: Tardes tempestes.
7: Marreta nova i ja tinc tot de...
0: Mònica.
3: Què?
0: Fins aquesta, eh? Què faràs aquest cap de setmana?
1: Calleu!
7: Com em sua l'aixella.
3: No tinc plans, de moment. Hi ha diverses opcions. Platja, Tibidabo, i a Molins fan el Molins Shopping Night.
0: Toma.
3: Demà a la nit, que fins les 12 de la nit hi ha botigues obertes, música al carrer, sopars... No, està molt bé,
0: Pot ser que sigui el municipi català on hi ha més activitats.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Cada setmana hi ha coses.
1: Treuen el camell, també. Venga.
3: Hi ha moltes famílies que venen de fora i que han acabat a l'escola que diuen és que cada cap de setmana teniu una història o una altra. La Fira de la Birra, el Ve de Gust, això... Tot, tenim de tot. Som un poble molt actiu.
0: Qui hi ha, alcalde o alcaldessa allà?
3: Alcalde.
0: No, no es pot dir que no faci, que, o sigui, que no generi, diguem-ne, moviment als carrers.
3: No, molt de moviment.
5: El Xavi Part és el que ve fer els informatius aquí, no?
1: Els informatius.
0: No.
3: És part.
0: Que forla la Núria, tu i les nenes que feu.
6: Marxem a Sant Pere Pescador perquè l'Adriana demà té la final del Campionat de Catalunya de Gimnàstica de salt.
1: Molta sort. Sí,
6: hem d'anar fins a Figueres per 15 segons que durarà la cursa de salt, saltar i marxar.
3: Bueno, quedeu-vos allà.
6: Sí, és que ens quedem allà.
5: Escolta, Ernest, dit-ho, que mai parles de tu.
1: Això, digues.
0: Mira, avui deixa'm dir una cosa.
3: Ah, per això us ho pregunto.
0: De veritat que no us ho he preguntat per això. No, avui recull un premi.
1: Epa!
0: Em fa molta il·lusió. La Cambra de Comerç d'Osona em dona un premi pel talent i la innovació. No sé on veuen la innovació.
3: I el talent.
1: Hola!
5: La Mònica.
3: I és broma.
1: S'ha
5: passat traspoble.
3: M'ho ha deixat amb safata.
1: I a Mònica, dic jo això i de l'hòstia que em dóna m'empadrona a Figueres a mi.
3: Bueno, és el diablo.
1: Hola, no, Mònica.
5: Que bèstia.
6: Que desagradable.
1: Avui que no he rajat de tu de la cançó, que està de bon humor, tia.
0: No, us puc dir...
6: Hola. Ara vens tu a la reunió després.
1: Exacte. Exacte, més... Hòstia.
0: No, és a dir, això m'ho donen per la difusió que faig de la coberta d'Osona, perquè sempre parlo d'Osona, perquè,
3: sí,
0: bueno...
3: Sí, això és veritat.
6: Ara sí, ara dona-li la raó, després del mal que li has fet.
0: I demà vaig a punxar un casament a Deltebre.
3: Ah, molt bé.
6: Critica-ho també, critica-ho.
0: Es casen... el Jaume i la Raquel, i des d'aquí un petó.
1: Home, s'han casat per fi, que bé. Sí, una abraçada.
9: Sí. Un altre record, també, a la parella, que visc els nuvis.
0: Sí, que m'han passat una llista de cançons que he de posar, que dic, bueno, ja, per tant, punxeu vosaltres.
1: Feu la llista de Spotify.
5: És veritat, sí, clar, no pots dir que no, no?
0: No, perquè el nuvi li agrada molt el punk rock aquest de Califòrnia.
1: Green Day.
0: Sí, Blink 182, Steve Spring. Sí, i ella és molt del rotllo jamaicà, de Shaggy, de Sean Paul.
1: Oh, Shaggy, que mític.
0: Serà difícil, aquesta. Aquestes transicions no seran fàcils.
1: Però bueno, posa Aitana, tu.
0: Ens ho treballarem. Mònica Usar, molta gràcia, molt cap de setmana.
3: A vosaltres, un plaer.
0: Vinga, tornem-hi. No, és broma, és broma, és broma.
10: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
11: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
12: RAC 105 Barcelona.
13: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
14: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
15: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa't a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
16: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
17: Tres jubilades, un pla, zero límits.
18: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
17: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
18: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
17: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
19: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
20: Césped Solución.
21: Més informació a céspedsolucion.es.
12: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.

0: Una mica de combustible pel teu cap de setmana, que ja és divendres i ho celebrem amb la Kate Ryan i aquest clàssic amb la Milan Fahmé, que va versionar l'any 2001 al Desenchanté. Per cert, que aquesta nit, ja sabeu, hi ha sessió de Dance Remember amb l'Hector Huguet i el Ritme de la Nit a partir de les 9 fins a les 12 i demà dissabte també. Bon dia, Albert Pedrol.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Bé, home, de cap de setmana. T'hem fet venir per comentar aquesta polèmica que hi ha a les eleccions del Real Madrid amb Florentino Pérez, que nega que hi hagi debat electoral.
1: Exacte, visca la democràcia, nois, i la contraposició de projectes. Florentino, això, li pela absolutament. Enrique Riquelme, que és l'aspirant a la presidència, i el seu rival tenia clar que una bona manera d'incrementar les seves opcions de guanyar era seure's amb Florentino i intentar fer perdre-li els papers, com en l'última roda de premsa, però es quedarà amb les ganes Ernest, perquè en una entrevista a Televisió Espanyola el Florentino ha deixat clar que no hi haurà cap cara a cara.
2: ¿Va a debatir?
3: No, no, no. Que hable él todo lo que quiera. Yo hablo aquí, les explico todo, pero se lo explico a usted.
4: No, por favor. ¿Cómo vamos a debatir?
5: Es que es Benitos.
4: No, pues que diga lo que quiera, yo diré lo mío, y pues que los socios voten.
0: I això, que... això perquè ho fa per no estar al mateix nivell, no? Per no parlar perquè... a tu amb un tio que acaba d'arribar.
1: Clar, que té 37 anys i que està molt més lúcid, i que en un cara a cara... jo crec que deixaria bastant malament Florentino Pérez. Oye, però és que l'altre perdria absolutament els papers.
0: Quin menyspreu, jo se lo cuento a usted ja, sí, i a la gente...
1: Però el rerefons de tot és que no es vol enfrontar Enrique Riquelme. O sigui, Florentino, si no passa res, guanyarà amb la gorra. Però el tema és que, clar, amb un debat sortiria a perdre clarament.
4: Sí, perquè lo digues tu.
0: Por favor, per cert, un Enrique Riquelme Florentino que no para de presentar noves propostes, eh?
1: Sí, ara se li ha posat al cap, atenció, pareu bé l'orella, construir una ciutat del soci a Valdebebas.
0: Ostres.
1: Valdebebas sabeu que està a 11 quilòmetres del Bernabéu, és on està la ciutat esportiva del Real Madrid.
4: Que bonito, joder!
1: Exacte, doncs ara vol construir una zona d'oci gegant pels socis amb piscines, balnearis, etc.
6: Això, perdona, el Riquelme.
1: Sí, Enrique Ostres. Riquelme. Però això, nois, no convenç a tothom. I si no, que li preguntin a Coto Matamoros.
4: Joder.
0: Què pinta Coto Matamoros?
7: Madre del amor hermoso. Madre qué disparate, mía. Hombre. Qué proyecto, qué guarrería. Qué hijo de puta.
1: ¡Hala!
7: Qué sinvergüenza. Lo tiene todo, vamos. Es una cosa. Pero ¿y cómo les habla la convivencia? Para que vengan de vacaciones las familias. A Valdebebas, de vacaciones. ¿A dónde? ¿Dónde te vas este verano? No, nos vamos a Valdebebas. A un hotel premium.
0: Aquest senyor li surt al riure per un forat que té aquí a la faringe. Està trossat, el Coto Matamoros.
6: Sí, soc gran fan de Coto Matamoros. Amb el Cazorla sempre se n'en fot, perquè quan esmorzo veig vídeos de Coto Matamoros.
1: Què fa ara Coto Matamoros?
6: Bueno, es dedica això, a fer comentaris d'aquests en podcast. O sigui, es dedica a parlar de l'actualitat.
0: I quin hijo de puta tan gratuït.
8: Joder. Sí, s'ha quedat sense adjectius i ha dit, pues tiro del clàssicos.
1: I he de dir com estava pixant a sobre.
0: No és un mal projecte, perquè no tenen platja a Madrid, que facin piscines.
6: És veritat. Que si tu mires el que diu ell, clar, què fem aquest estiu? No, ens anem a Valdebebas.
8: A la ciutat del soci.
6: Però jo no estic entenent això del soci de la ciutat.
1: No,
6: no
1: ell
6: tampoc.
1: Fan com un macroprojecte allà. Pues...
6: Però què vol dir?
1: Sí, no, doncs els socis tindran allà accés a piscines, a balnearis, a camps, a tot.
8: Va penjar una foto, una imatge, un resort d'un camp de futbol pels socis, també, com a ciutat esportiva, i hi havia palmeres d'on es treu del mig del camp.
0: Bé, canviant de tema, perquè el Barça, mentrestant, està sacsejant el Mercato, preparant una oferta d'uns 100 quilos pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
1: Sí, pel que sabem, aquesta oferta no passarà dels 100 milions, tot i que des de Madrid asseguren, Ernest, que per aquesta xifra l'Atlètic de Madrid no s'asseurà ni a parlar-ne. Per la seva banda, nois, Rashford té gairebé els dos peus fora del Barça, i atenció, perquè segons el The Times, a Anglaterra, Bernardo Silva, l'ex del City, s'ha ofert per anar al Barça a canvi de 90.000 euros setmanals.
6: Durant que si li paguen euros, això... setmanals.
4: Sí. Escolta'm una cosa, a mi quan diuen Bernardo Silva, faig...
0: Clar, perquè ets el Gonzalo Bernardo. No?
4: Bernardo Silva.
8: Són 4 milions d'euros l'any, que sé que estava fent els números.
0: Jo t'anava a dir, per 90.000 euros anuals, netejo els vestidors del Barça amb la puta llengua. Vale?
1: Que rico. Absolutament.
0: Em sembla bé o no?
8: I per 9.000 també, Ernest.
1: Si tu cobres molt més, Ernest.
6: Sí. Ara.
0: Sí. Ja us ensenyo els números un dia. Bé, l'altre gran nom propi del dia és Michel, que des d'ahir ha deixat de ser l'entrenador del Girona.
6: Pues
0: pobret meu.
6: Sí, que seguirà Manolo, pues mira, al final s'ha empatat el del Girona, que mala sort.
0: Exacte. Bueno, però escolta, m'ha deixat un bon llegat aquest home.
1: Sí, històric, jo diria que històric. Són 5 temporades, una ascens a primera contra el Tenerife, un tercer lloc històric a la Lliga, una classificació per la Champions, a Michel ha marcat un abans i un després.
0: Ara també, que havia pres català, sí, gairebé el
1: 100%. que anava a dir, també pel seu vincle i compromís amb la llengua catalana, un tio que va venir des de Madrid i que, escolta, que va començar...
0: Sap greu,
1: sap molt de greu.
4: Però el deixa ell o el fan fora?
1: No li renoven el contracte, sí, el fan fora.
0: El fan fora. I sona algun nom ja per ocupar la banqueta?
1: Doncs mira, ara ho comentàvem, no. En el cas de Mitchell sí que sona que pot ser el nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. En el cas del Girona, de moment...
0: Guardiola, potser, Guardiola.
1: Això t'anava a dir.
4: Ara estic disponible.
8: Per 90.000 euros anuals?
4: Per 90.000 euros no em tallo ni les ungles dels peus.
1: Doncs sí, sí, no hi ha noms, però aniran sortint aquests últims dies.
0: Hi haurà feineta a tornar a pujar primera, eh? Vull dir que han d'agafar algú amb moltes ganes. Pedrol, ho hem de deixar aquí.
1: Vale, perfecte.
0: No, sí, perquè és que tenim el Buscarons que apreta la porta perquè ens vol presentar totes les novetats musicals d'aquest divendres. Sí que havíeu preparat ara la càmera per gravar, no, el Pedrol?
1: Sí, no
2: passa res. Ara fem una foto, que hi ha una foto de carnet, ara te la fem.
8: També teníem el Clapés insultant el Pedrol i volíem generar una mica de guerra civil. Havíem preparat tantes coses.
1: No em facis parlar de com em veu insultar ahir.
0: No, et demano disculpes. Ens van passar tres pobles.
8: Sí, algú li van dir imbècil, un dels dos, o el Clapés o el Codines.
5: Tu ets un xivatú.
0: Albert Pedrol, t'estimem amb bogeria.
1: I jo més a vosaltres, guapos, que vagi bé. La Rosalia.

0: A fe de Déu, si n'ha guanyat de milions la Rosalía fucking Monument. 2:30 i les 10 del matí, milionària. Albert Buscarons, bon dia.
1: Bon dia, bona hora, què tal?
2: Hombre, Buscarons!
1: Ei!
0: Contents de tenir-te aquí per repassar les novetats musicals d'aquest divendres al New Music Friday.
3: Olé!
0: Hi ha bona teca avui, Albert, o no?
1: Tenim una mica de tot, sí. Comencem per un llançament internacional gran, que aquest any tampoc és que la cosa estigui molt d'aquella manera. Ariana Grande ha tornat a una cançó que... A veure si us agrada. Es diu Hate That I Made You Love Me.

0: està dormint algú.
1: L'Ariadna, la pròpia Ariadna.
0: Que és molt maca.
2: Semblaria més Billie Eilish, sí, potser, que Ariana Grande, no?
3: Ah, és com música de perfum, no? Donar un xic d'aquests de perfum. Nuevo perfume de... no sé què.
1: Bueno, nova gira mundial, no?, de l'Ariana Grande. Que
2: sí,
1: també té...
2: mundial d'aquella manera, no? Això que fan ara als Estats Units i Londres. Ja està.
4: Punto.
2: Gira mundial, ja està. Tenim uns amics que ens saluden. Els Amics de les Arts publiquen nova cançó avui. Hola!
5: Bon dia, gent de RAC 105. Bon dia, Ernest. Bon dia a tota la tropa del Matina Codina.
6: Escolteu, tenim una cançó nova, una cançó que es diu... Segurament t'estimo.
5: I creiem que segurament us pot agradar, exacte, i us pot alegrar al matí.

0: has quedat estiuet total, eh?
1: Sí, m'encanta a mi.
2: I això ha passat alguna vegada que segurament dues persones s'estimen i no ho acaben de saber. Per tant, ens hem de dir les coses.
1: Passa.
2: Llenceu-vos a la piscina, amb aquesta calor que fot.
0: Bebe Rexha, sí, l'estem escoltant molt últimament amb la seva cançó New Religion, però ho dic bé, i torna a col·laborar amb David Guetta amb aquesta nova que es diu Sad Girls.
3: Dale!

0: Me la poses dreta, David Guetta, me la poses dreta.
1: Efectivament, sabíem que aquesta seria la reacció, doncs jo content ja.
2: Cal que t'arrepengis, Ernest, a la meva hèrnia discal?
3: Sí. Mira, Lillo, per demanar-te perdó públicament, et convido amb mi, pagant jo, aquest estiu al puto Ushuaia d'Eivissa, a veure el David Guetta. A primera fila.
2: Què t'has mesurat?
4: Aneu, a veure si se't tira sobre allò.
2: Pots saltar sobre meu, Ernest?
3: No sé, l'eufòria em fa dir bogeries.
2: Uau, el diablo.
1: Tu dius bogeries i Jennifer López fa el ridícul. Ha tret la seva primera cançó en castellà des de fa molt temps. Una col·laboració amb un tal Gavito Ballesteros.
2: Ostres, el Gavito, ni més ni menys.
1: Sálvame hoy.

0: Ja està, ja no, pots treure.
1: No, no sé, t'anava a dir, no sé en quin moment d'un dia meu qualsevol em posaria aquesta cançó.
0: Oi que sí? A més...
1: No acabo de trobar...
0: És versió en espanyol d'una cançó que ja havia tret abans, una cançó dance que havia fet en David Guetta.
2: Està fotent un baixón, està fotent un baixón comparat amb la Shakira, em recordo que va coincidir la Super Bowl i tal, dues divas, la Shakira ha anat cap amunt i aquesta...
1: Des de Enyo Mama o, per exemple, L'Anillo pa' cuando, no treu res així que foti una mica de gràcia, no?
0: Sí, sí, realment sí. I avui acabem amb una cançó...
3: Ai!
0: A veure, és Juan Magán, val? Començo pel principi, és Juan Magán amb Paula Cubs i és una cançó que parla de les galetes Oreo.
1: Sí o no?

0: Aquesta sí que no descarto posar-la a la playlist que em faré aquest estiu de verano 2026, Costa Brava.
1: Oreo, Oreo,
2: eh? A mi m'agraden les Oreos amb Coca-Cola.
3: Oh, que passat, Jan, amb la Coca-Cola.
0: Doncs fins aquí la secció de novetats musicals de l'Albert Buscant. Moltes gràcies, bonic.
3: Recorda que li dius a l'Alan lo de Ushuaia.
0: Sí, si ell vol, no vindrà perquè té una criatura.
3: És veritat que no vindrà. Era una aposta fàcil.
1: Per això li

0: Matina Codina.
1: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
2: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
1: Taxi? On sigui.
2: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
3: Mmm, això és boníssim. D'on és?
4: És de Dia.
3: De debò?
4: Sí.
3: Molt bé.
4: Avui a Dia, els cons de gelat amb gust de nata i xocolata de la marca Dia per només 1,42. De debò, molt bé. Dia.
3: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa? El retorn de la Gossa Sorda? La gira de comiat de la Fòmiga? O el nou directe de Joan Dausà? Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emisora oficial. Ocasión
6: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
9: Ah, no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
11: Peugeot. Si ets dels que et passes 45 minuts al lavabo de la feina, almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.

0: Hem començat l'hora molt bé, eh? Primer amb Like a Prayer, amb la remescla del DJ australià del clàssic de la Madonna Like a Prayer, i ara End of Beginning de Joe Kiri. Kiri, Kiri. Doncs mira, amb més energia que un formatget, hem començat aquesta hora. Bon dia, estimadíssima Mar Puga.
1: Bon dia, què tal?
0: Ja és divendres. De primavera, que sembla estiu.
1: Sí.
0: Amb un cap de setmana assolellat per davant, de platgeta, de plans a l'aire lliure, d'oci, d'entreteniment,
1: sí, no sé
0: d'amistats,
1: perquè...
0: de família, de carinyo.
1: Amb aquesta calor, és com que no ve de gust fer plans, saps? Jo tinc molts plans aquest fin, molt xulos, però... espero que baixin les temperatures.
0: No baixaran, jo.
1: Perquè ho porto fatal, jo. Em poso, no suporto.
0: Amb qui has quedat aquest cap de setmana? Que és...
1: he quedat...
0: Què faràs?
1: Són molts plans diversos, eh?
0: No, demà tinc un dinar... El pla número 1.
1: Demà tinc un dinar d'aquests llargs, amb tarder o festa de nit, tot el dia, heavy.
0: Amics.
1: Heavy metal.
0: Amics.
1: Sí, molta gent. Amics, amigues.
0: I per què no estic mai convidat jo?
1: Molt gros. Bueno, perquè és una mica una festa privada de la meva amiga Agnès.
0: Ho esteu veient que mai estic entre els plans de Mar Puga?
1: Però si és mentida, si jo sempre et dic que vinguis a tot.
0: No, tu, o sigui, de portes en fora, tot són compliments, floretes i tal.
1: No, és que és mentida.
0: I bon rotllo i tal.
1: Això no t'ho permeto perquè jo et dic que vinguis. Mira, qui està convidat al meu aniversari no ve? L'Ernest Codina. I avui que ho sàpiga tothom, que jo li vaig dir que vingués
0: però,
1: i no ve.
0: Però no té cap mèrit perquè ve fins i tot un cosí de tercer cercle.
1: Mentida.
0: En aquest aniversari
1: gitano
0: teu.
1: No.
0: En fi, va, anem amb les efemèrides i commemoracions.
1: Sí, no vull discutir.
0: No, això és l'hora tronera pels que aneu tard a la vida.
1: Hola a tothom.
0: Va, vinga.
1: Va. Antena 3 Notícies. Aquesta setmana, 51 anys de Matías Prats als informatius d'Antena 3. El presentador ha presentat més de 10.000 informatius i és el primer periodista a l'Estat en assolir aquesta xifra.
0: I parlem de Lady Gaga.
1: Yes! Fa 6 anys que la Lady Gaga treia aquest disc, es deia Chromatica.
0: Efemèride vinculada a l'Everest.
1: Un 29 de maig del 1953 era quan l'alpinista i explorador Edmund Hillary feia la cima del Mont Everest. I, a més, avui és el Dia Internacional de l'Everest, ja que fa més de 60 anys aquesta cançó, a més a més.
0: I aquesta és la millor època de l'any per anar-hi, a fer un dels cims més alts del planeta, i és per això que s'han viralitzat aquestes imatges de tot d'alpinistes fent cua per poder tocar el cim de l'Everest, i és bastant fastigós tot el rastre de brossa que van deixant pel camí, demostrant així, perdoneu, que l'espècie humana s'ha d'extingir un dia d'aquests. Per què sona música francesa?
1: Perquè el 1825, tal data com avui, Carles Dauer era coronat rei de França a la catedral de Reims.
0: I ara repassarem els aniversaris dels famosos que no ens convidaran a les seves festes d'aniversari, com la Mar Puga, que no convida els seus plans. Vinga, endavant.
1: Et queixaràs. Vinga, avui la política Jéssica Albiach fa 47 anys.
0: Guapa.
1: També la presentadora, també guapa, de televisió, Lara Álvarez, en fa 40. El dramaturg fantàstic Sergi Valdel en fa 63. L'actriu Aura Garrido en fa 37. I anirem amb cantants. Una de les Spice Girls és la Melvi, en fa 50. Hey!
0: Es diuen Spice Girls, però s'haurien de dir Spice Woman, ja, eh? 50 anys van fent totes les Spice Girls.
1: I seguirem amb la Christina Rosenbeek, una de les grans artistes femenines de la música pop espanyola, que avui en fa 62.
0: Qui també fa anys és Pablo Alborán. Que continua sent fastigosament jove.
1: El Pablo Alborán va fer aquesta versió de Mis 36, el disc de la Marató, els meus 36, el diumenge en fa 37, no els fa avui, els fa diumenge, perquè no hi serem, ho diem, perquè només ell, solamente tu, Pablo, eres capaç de fer esta música. Puja-la!
0: I solamente tu. Deixa'm dir que entenc ara Xavi Cazorla perfectament.
1: Per què?
0: Perquè des que has entrat aquí a l'estudi de, bueno, de on hi ha la taula de mescles de realització,
1: això
0: sembla un magatzem de la sirena. Cardon fred. Que et mors.
1: Un magatzem de la sirena.
0: La mare que et va matricular. Va, acabem parlant de la Rocío Jurado.
1: No. Home, per favor.
0: Entre el flet i la Rocío em vull morir en directe.
1: Canta.

0: Què passa amb la jurada, va?
1: M'encanta. Doncs mira, que el 25 de juny a Movistar Plus s'estrena La Más Grande, un documental dedicat a la Rocío Jurado, a la incondicional, coincideix amb els 20 anys de la mort de l'artista, i és una sèrie que tindrà 4 episodis dirigida per Alexis Morante. Inclourà material inèdit, atenció, de la Rocío Carrasco, com fotografies, vídeos, resta d'aquesta moguda, però el cas és que tindrem un documental de la Rocío Jurado. Quina alegria.
0: No me'l penso, mira. Gràcies, Mar.
1: No, a tu.
0: Un 11:15 del matí, escoltem la nova d'un artista català que arriba des de Tarragona. Ella es diu Marcos i aquesta, Festuc. Oh!

0: New religion, la nova religió. La nova religió quina seria? La fe a les tecnologies, no? La fe al mòbil. Jo ja saps que ja vaig dir l'altre dia que m'agradaria molt que aquesta fos la cançó per rebre el papa de Roma a Barcelona, New Religion,
1: sí,
0: de Faithless.
2: Sí?
0: Hola, Juan.
2: Sí, hola.
0: Mira, em presento, sóc Ernest Codina, el que més matina, des de RAC 105. Et truco en directe des de la ràdio. Ah. T'està escoltant molta gent ara mateix, Juan.
2: O sigui, quina emoció.
1: Bon dia,
0: per
1: Juan.
0: Per molts anys, Juan, guapo.
2: Bon dia.
0: Feliços 60, eh?
2: Pues moltíssimes gràcies.
0: Com passa el temps quan tu passes bé, eh?
2: Pues sí. Ha sigut un... està sent un somni quasi.
0: Escolta'm, és avui que els fas o no?
2: No, els vaig fer el 29 d'abril.
0: Hòstia, trobo que anem molt bé, molt bé de temps. Sí,
1: avui
0: sí.
1: En fa 60 i un mes.
0: Escolta, el teu fill, el Samuel, sí, ens ha explicat que sí, tu no ets oient del Matina Codina de RAC 105, que no ens escoltes, però ell sí.
2: Entre altres coses, perquè estic treballant tot el dia i aquí no puguem escoltar la ràdio.
0: Però ell
2: aquí estem ahí amb el favor de la batalla tot el dia i ahí tenim que estar...
0: Sí.
2: Amb trucades contínuament i és complicat escoltar ràdio.
0: Sí,
2: però ens agrada el programa. El meu fill és molt fanàtic, sí. Molt fan de vosaltres.
0: Sí. No, escolta, un treballador responsable, aquí el Juan.
1: Absolutament.
0: Sí, el Samuel ens ha dit que ens escolta sempre quan va en moto, diu que escolta tant el programa en directe com els millors moments de Spotify, i diu que l'altre dia et va parlar fins i tot del nostre llibre, no? El llibre de la Matina Codina, que encara està a la venda a totes les llibreries, i llavors diu, bueno, doncs, escolta'm, demanaré una felicitació pel meu pare. Diu, de fet, que tu el vas enganxar a la ràdio.
1: Ai.
0: Perquè quan el portaves al cole, cada matí escoltaves Herrera en Cope, no?
1: Ah, mira.
2: Culpable.
0: Bueno, escolta, ja està. A tothom li agrada el que li agrada. No entrarem ara aquí en disquisiciones. En qualsevol cas, l'Herrera està a punt de jubilar-se, no ja, perquè està donant pas al seu fill. Eh que sí?
2: Sí, home, doncs tindrem que canviar d'emissora.
0: Escolta'm, res, el teu nano, el Samuel, diu que... Deixa'm posar una mica de música emotiva, que sempre ho fa més maco.
2: Ah, sí.
0: Mira.
1: Ara.
0: No, que diu que ets un gran referent per ell i pel dia a dia. Diu que t'està molt agraït per tot el que li has ensenyat i que a mesura que van passant els anys va entenent més la complicació i la responsabilitat que comporta ser pare. Diu, sobretot d'un nen com jo, que sóc molt mogut. I per descomptat, sempre que tingui dubtes de finances, diu que et trucarà tu, que ets director financer, i que no treballis tant, que la vida són 4 dies i que també toca gaudir una mica.
2: Pues moltíssimes gràcies per tot això.
0: Perfecte, Juan. Una abraçada, bon cap de setmana. Feliços 60 des del Matina Codina.
2: Adéu. Gràcies.
0: Adéu. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat.
3: Hey, guys, I'm Bruno Mars. A RAC 105, estàs escoltant. I just might.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra.
3: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Si vos se la compra, ve a Tanacar.
5: En cada partit hi juguem tots amb els nostres preus imbatibles, com a la costella de porc Carrefour Origen Espanya a 4,89 € al quilo, fins al 31 de maig.
4: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
6: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global, després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Genie, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta.

0: mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya.
2: Aixequeu el cul de l'allit.
3: Bon dia a tothom.
4: El Matina Codina.
5: Bon dia, família.
6: Vinga, bon dia, i amb els ànims a tope. Vinga, que vagi bé.
7: Va, som-hi, energia.
8: Bon dia.
9: Us conto cada dia i tindreu l'alegria de per treballar.
10: Bon dia a tots, moltes gràcies.
11: A tope amb el dia.
12: Felicitats pel programa, punyatero.

0: La reina Taylor Swift, amb una de les comunitats de fans més importants del planeta, torna a sonar aquí amb aquest ambient d'estiu, ja amb una cançó que parla de l'estiu, Cruel Summer, a bodes amb convides. Sí que és cruel, sí, l'estiu, amb aquestes temperatures que són infernals. Però és veritat que amb aquest ambient càlid entra molt bé la música de Bad Bunny.
1: No, dale.
0: Aviat farà els seus concerts a Madrid, però ara és notícia per un altre motiu, Mar Puga.
2: Doncs sí, és notícia perquè a Madrid, al Museu de Cera de Madrid, la figura de cera de Bad Bunny acaba de sortir i està donant molt de què parlar perquè és bastant realista. He vist aquest matí el vídeo, Ernest, que ens l'hem enviat,
3: sí.
2: I realment sembla ell, que té això al Museu de Cera una mica, que és com justament la figura. La van presentar coincidint amb els concerts que fa a Madrid, han trigat uns 5 mesos en fer-la i posar-li detalls supercurats,
0: aviam,
2: com la barba,
0: aviam,
2: i aquests cabells implantats pèl a pèl, atenció, molt fort, a més dels tatuatges reproduïts un a un i una postura bastant inspirada en aquest tour de Vi Tirar-me's Fotos, que està parlant tothom de la història que ha fet Bad Bunny amb aquest tour.
0: Sí.
2: I aquest cap de setmana, justament,
0: sí,
2: 30-31 de maig, comença els seus 10 concerts a Madrid.
0: Mare meva, una altra torre, dels
2: fins,
0: concerts,
2: sí,
0: de Bad Bunny a la península.
2: Fins al 15 de juny estarà per Madrid. Hi ha molta gent que diu això de que coincidirà amb el Papa per Madrid.
0: Sí.
2: Aviam si el veurem a la casita. I a més recordem que també és notícia aquesta setmana perquè posa veu a Toy Story 5, el nou personatge, que és aquest de la,
0: sí,
2: pizza,
0: sí,
2: amb ulleres de sol.
0: Està muntat el dòlar.
2: Vull dir que està ara mateix, sí, Bad Bunny, ho està fent tot, no sé què li falta, perquè ha tret també la gamma aquesta, la línia de roba Zara,
0: sí,
2: ho està fent,
0: sí,
2: tot.
0: Bueno, clar, ha d'aprofitar ara mateix la UGE, no?
2: Sí.
0: Aquesta onada de popularitat mundial per sucar de tot arreu. Això de les figures de cera, què et sembla, tu? Perquè n'hi ha que queden molt bé.
2: A mi em fa mal
0: bé.
2: Rotllo.
0: N'hi ha que queden, no, n'hi ha que queden molt bé, però després també ha sigut notícies moltes vegades que fan la figura
2: cutre,
0: de cera,
2: no?,
0: de qualsevol persona que surt fatal, que no s'hi sembla gens, saps?
2: Mira, jo he fet... a mi m'agrada, sí, fer escape rooms i n'he fet diversos i de por m'agraden molt. I vaig fer un de por al Museu de Cera de Barcelona.
0: Sí.
2: I hi ha un moment en el Museu de Cera, si no heu anat, hi ha com una zona de personatges de por, no? Del,
0: sí,
2: Freddy Krueger, el exorcista, el Chucky, tal i qual. Doncs en aquella zona vaig passar un mal rotllo, perquè és allò, estan tan ben fets que realment dius... Uala, però és que no només aquests, també un Bad Bunny aquí quiet, a mi em fan por, perquè penso que es poden moure en qualsevol moment.
0: Ara he buscat una mica figures de cera que no han sortit bé i em diuen, per exemple, que la de Cristiano Ronaldo a Madeira, al Museu de Madeira, semblava un NPC d'un videojoc dels 2000. Es veu que Beyoncé també en diversos museus l'han fet de color blanc, totalment, cosa que ha indignat les xarxes.
2: Wow.
0: I també, per exemple, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio o George Clooney, es veu que les rèpliques en cera tampoc han sortit massa bé.
2: Sí.
0: Però és veritat que quan un és molt famós comencen a fer ja figuretes de tot.
2: Quan estan ben fetes...
0: Fan els Funko,
2: sí,
0: Pops, els clics de Playmobil, no? Vull,
2: sí,
0: dir, peluixos, de tot.
2: A mi em fa molt mal rotllo el Michael Jackson, per exemple. Perquè és allò, no sé, saps? Que penso que es pot... No sé.
0: Tu creus que mai serem prou famosos com perquè ens facin una figura de cera o no?
2: Jo crec que mai. Exacte, o sigui, que mai, que mai ens la faran.
0: Ja. Yeah.
2: Potser fan una d'un micro de RAC 105, com a molt.
0: Bueno, ho deixem aquí, Mar Puga, t'estimem.
2: T'estimo més.
0: 10:36, de seguida fem una trucada despertador, també hem de fer el sorteig de llet nostra, i el moment més emotiu del programa d'avui serà el comiat que farem a la nostra estudiant en pràctiques, la Marina Castellví, que avui és l'últim dia al Matina Codina, que aquesta noia ens ajuda i, clar, la trobem a faltar ja.
2: Que és mona.

0: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
0: Però ens encanta que ho facis. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: Drop Dead. Que bona que és l'Olivia i aquesta cançó del seu nou disc, Drop Dead, una de les novetats que està més calenta de la nostra programació musical. El Matina Codina despertant Catalunya en els últims batecs d'aquesta setmana i també del mes. És l'últim programa del maig. Dilluns ja inaugurarem el mes de juny, doncs com fem sempre, amb una bona festa matinera per despertar Catalunya. Què passa, que no?
1: No, estem trucant en la línia, però tornarem a intentar.
0: A veure, trucarem l'Alba de part dels seus companys de feina. En fa 50 i té uns companys que no els vulguis d'enemics. Perquè
1: què?
0: Són malparits, ja veuràs.
1: Aviam. Escolta'm,
0: per cert, encarregueu les trucades perquè queden 2 mesos per finalitzar la temporada i s'acabaran els forats de reserva.
2: Sí.
0: Hola, Alba.
1: Mira que ràpid ara.
0: Alba.
2: Hola.
1: Hola.
0: Em dic Ernest Codina, no sé si em coneixes, et truco en directe des de RAC 105, des del Matina Codina. Què tal, com estàs?
2: Sí, que us conec, i tal.
0: D'on ets, Alba, tu?
2: D'Olot.
1: Camona.
0: Capital de la Garrotxa, molt bé.
2: Ai.
0: Per molts anys...
2: De la Garrotxa.
0: Sí, per molts anys, carinyo
2: gràcies.
0: Meu.
2: Gràcies.
0: Treballes a un despatx d'enginyers, no?
2: Sí.
0: Els teus companys de feina són els responsables que t'estiguem trucant ara mateix en directe.
2: Ai, que guai. Sí. Molt bé.
0: Tens
2: són
0: una...
2: fantàstics tots, molt bon equip.
0: Bueno, sí. M'ho diràs després d'aquesta trucada perquè, bueno, diuen que oficialment ja formes part
1: del
0: Jurassic Park.
1: Mira com t'estimen.
2: Com es passen.
0: Diu que fot ja 20 anys que treballes en aquest despatx de Plana Hortós Enginyers, no? Diu que tens tants anys ja que sospiten que quan tu vas entrar aquí al despatx encara es feien els plànols picats a pedra, diuen els desgraciats aquests.
2: Oh, ja no serà tant.
0: Escolta, crec que tens dret a defensa, no sé si t'agradaria contestar-los a aquestes afirmacions tan dures, tan contundents.
2: No, perquè jo també, ja, cada vegada que hi ha un aniversari també ja les tinc tornada, però clar, tot rondem aquesta edat, que no n'hi ha de 30, que tenim diversos de 30 que també fan anys rodons, però la majoria som gent del Jurassic Park,
0: rondem
2: aquesta edat.
0: Entrem ja a la part de la felicitació plena de floretes, perquè diu que ets una d'aquelles persones sense les quals l'empresa no funcionaria igual, de les que aguanten el xiringuito mentre els altres foten veure que treballen. Déu-n'hi-do, quina colla de tarambanes.
1: Mare de Déu.
0: Diuen que ets pura alegria i entusiasme, que sempre estàs de bon humor, com es pot comprovar en aquesta trucada, que sempre estàs pendent de tothom, cuides tothom, i que si un dia faltes a l'oficina, l'ambient baixa en picat i que ningú sap ni per on començar.
1: Uau.
0: Vull dir que ets un puntal, una paret mestra d'aquesta empresa.
2: Colines, no sé, ara estic tremolant, com una fulla.
0: Escolta'm, que es veu que t'han preparat una festa sorpresa que no és sorpresa, això ja ho saps, no?
2: Una festa sorpresa? Ah, bueno, sí, ja vindrà, suposo que
0: no, sí.
2: ja vindrà la festa sorpresa. Ah, bueno, sí.
0: Bueno, diuen que serà una festa on hi haurà un codi de vestimenta, que diu que això et posarà molt nerviosa, més que qualsevol auditoria.
2: Ah, sí.
0: Sí.
2: I
0: que...
2: Ja vaig... Sí.
0: Que aquesta vegada et deixis cuidar tu, que sempre cuides tu els altres, que et deixis cuidar tu,
2: Tomà, pues molt bé.
0: Escolta, Alba, per molts anys, un brindis per tu, i feliços 50, diuen els teus companys que els portis amb tota la dignitat possible.
2: Molt bé. Moltes gràcies. I us escoltem cada matí, molt bé, el programa.
0: Gràcies, amore. Em fa molta il·lusió que em diguis
2: molt
0: això.
2: Molt bé.
0: Adéu, Alba. Un petó cap a la Garrotxa, que sou gent collonuda. Per cert, que el dia 6 de juny estaré punxant a l'Agrofest, aquí a les preses. Vull dir que està tothom convidat pagant l'entrada, clar. 14 minuts i les 11 del matí... Aviam, companys, Marina...
3: Ernest...
0: Escoltem una cançó de la... No, mira, fem una cosa. L'última cançó la tries tu. Quina t'agradaria que fos la cançó del teu comiat, així... De RAC 105,
3: No, de RAC 105, això és moltíssima pressió.
4: No ens miris, no ens miris. Portes 3 mesos aquí, què no has après?
3: Va, la del Bruno Mars, la de...
1: Risky Toll?
3: Aquesta. Soc superfan del Bruno Mars.
4: S'ha notat?
3: S'ha notat molt que m'encanta el Bruno Mars.
0: No, a més està bé perquè és una cançó trista. Perdona, és romàntica,
3: sí.
0: Però vull dir que té aquest tel no nostàlgic, així com de comiat. De seguida, Marina Castellví, la nostra estudiant en pràctiques, farà efectiu el seu adeu aquí a l'antena de RAC 105. No. Hey guys, this is Bruno Mars. A RAC 105, estàs

0: Doncs l'última cançó del programa d'avui, que l'ha triat ella, la nostra estudiant en pràctiques, la Marina Castellví, perquè no us digui que al Matina Codina no donem visibilitat als lleidatans. Tenim una noia, l'única persona que no cobra de l'equip és de Lleida. Marina Castellví.
1: La història s'explica sola. Bon dia.
0: Ha estat un honor saludar-te cada matí.
1: Ai, Ernest.
0: Aquí, al Matina Codina de RAC 105. Ja sabeu, els que ens escolteu cada dia, que això és com una família, amb les seves coses bones, les seves coses no tan bones, els seus moments de festa i també els seus moments de baralla, les seves arribades i també els seus comiats. I avui se'n va la nostra estudiant en pràctiques. Una estudiant en pràctiques que segurament oblidarem d'aquí una setmana, perquè vindrà una altra persona.
1: Però ara no és moment de dir això.
0: Això passa cada cop.
1: Ernest,
0: sembla que...
1: havia quedat superbonic, ho has espatllat tot. Bueno, no, que encara m'ha de posar la nota, l'Ernest.
2: Sí.
1: No li direm res.
0: Tens l'estona que necessitis per dir el que necessitis.
2: Fins les 11, no?
1: Doncs m'he preparat un discurs, una cosa inèdita que no s'ha fet mai, no ha fet mai ningú a la ràdio quan se'n va. Espero que estigueu preparats.
2: Espera, com t'estàs gravant, deixa'm canviar-te l'espumeta de RAC1 per una de RAC 105.
1: És bona. Ai, comencem el comiat, comencem.
0: No ha après res en 3 mesos d'aquesta noia. Però res,
1: Estic suspesa, Ernest. Vale, ara ens posem serios. No sé ben bé com començar això sense posar-me una mica sentimental o sense que el Sergi em digui que sóc una intensa, però ha arribat el meu últim dia al Matina Codina i només puc donar-vos les gràcies. Vaig arribar aquí amb molts nervis, sense saber gaire bé què m'esperava i, sincerament, sense saber si aquest món de la ràdio era realment per mi. I ara marxo tenint claríssim que sí, perquè des del primer dia m'heu fet sentir com a casa. Entre bromes, imitacions, directes caòtics i moments absolutament surrealistes, m'heu ensenyat molt més del que us imagineu. No només m'heu ensenyat com funciona la ràdio, sinó també la passió, el ritme i la màgia que hi ha darrere d'un programa cada matí.
2: Clar.
1: Amb vosaltres he descobert el que és treballar en un lloc on encara que ens haguem de llevar a hores impossibles, venir hi valgui completament la pena. He après que es pot treballar moltíssim i alhora passar-ho bé cada dia i, sobretot, he vist com tingueu el dia que tingueu, sempre aconseguiu fer riure la gent que us escolte i això no és gens fàcil. Mar, l'única dona de l'equip entre tants homes.
3: Sí, filla.
1: I menys mal que has arribat per posar una mica de pau, perquè, mare meva, des del primer dia vam connectar moltíssim
3: molt.
1: I és una persona que admiro molt, pel morro que tens, per la seguretat que transmets i perquè ets d'aquelles persones que tenen les idees clares i van a per totes sense por. I ho dic ara públicament, algun dia podré dir orgullosa que vaig treballar amb la concursant de Tu cara me suena, dices.
3: Home!
0: No li diguis això.
3: M'ha posat la pedra gallina i m'ha emocionat.
0: Que estàs alimentant el monstre.
3: Que maca és, Marina.
1: Sí, perquè jo ho estic visualitzant i jo et veuré a Tu cara me suena.
0: Tu te'n vas, però nosaltres l'hem d'aguantar dilluns,
3: Marina, t'estimo, sort que has vingut.
1: Sergi, el nostre vincle ha estat, si més no, curiós, perquè el que va començar amb vacilades constants i pulles mútues ha acabat fent que siguis una de les persones que més m'ha fet riure aquests mesos. Jo podia tenir un mal dia que tu sempre aconseguies treure'm una rialla igualment. Tens un talent increïble i una rapidesa brutal per fer humor, però sobretot, gràcies per tots els consells que m'has donat. I no parlo del teu gran consell de que el millor que puc fer a Lleida és marxar, que aquell, ja me'l sé. Ara, bromes a part, crec que una de les coses que més trobaré a faltar serà entrar a la ràdio sense saber quina barbaritat em diràs aquell dia. Alan i Sergi,
3: ai,
1: amb vosaltres acomiadarem...
0: Com, acabes de fer el Sergi,
3: Es diu Xavi.
0: Hola, no s'ha pres els noms.
1: Ho he espatllat.
2: És tant el menyspreu que els fa junts i s'equivoca.
0: Per què fas junts? Per què fas junts a l'Alan i el
3: que
0: fas?
3: Perquè no s'estima tant.
1: És que només t'heu deixat acabar com una cosa sèria. No es pot fer escriure.
3: Xavi, presenta't, que no sap qui ets.
4: Hola, Marina, em dic que Sergi.
1: Menys mal que el Xavi no m'ha de posar la nota.
2: Tens el pito torcido.
1: Alan i Xavi.
5: Hola, Marina.
1: Alan i Xavi. Amb vosaltres acomiadar-me és una mica més difícil, perquè no només us dic adeu a vosaltres, sinó que també dic adeu al Toni Clapés, a l'Alberto,
5: als personatges,
1: a Santiago Segura, a l'Ando Joan i aproximadament 50 personatges més que encara a vegades no sé si sou vosaltres o els personatges reals.
0: De quin dels personatges t'has enamorat més?
1: De l'Alberto.
5: Ai, fixa. És que és tan maca la Marina, de veritat. De vegades parlem de peluts, de la natura.
1: Tenim converses molt interessants.
5: Molt interessants.
0: Sort que no hi soc en aquestes merdes de conversa.
1: Alan, encara que ens passem el dia diente boomer, penso sincerament que ets un professional espectacular. Tens una facilitat increïble per ficar-te en qualsevol personatge i aconseguir que tots acabem entrant al joc com si fos la cosa més normal del món. Ah, i crec que mai superaré el dia que el Toni Clapés em va dir que jo havia estat el millor del programa.
0: Ara,
1: que també et dic, no sé si em va fer més il·lusió que m'ho diguessis tu o el mateix Toni Clapés.
5: Ai, ja veus?
0: Aquell dia va ser dur per la resta de l'equip.
2: Sí, sempre és un drama quan no et diuen. Sí.
1: Xavi, Sergi. Ah,
4: Sergi.
1: Gràcies per totes les rialles d'aquests mesos i per la bona energia que portes sempre al programa. Ets d'aquelles persones que fan que treballar sigui molt més fàcil i molt més divertit. I també gràcies per fer possible una cosa que no sabia que necessitava, que és parlar amb el David Bisbal.
4: Ai, tamo! Ah,
1: sincerament, crec que encara no he superat aquesta experiència.
4: Gràcies!
1: A més, entre crossfitters ens entenem, així que et recordo que tenim un entrenament pendent. Ah. I si algun dia acabem fent un WOD escoltant l'Ave Maria de fons,
5: un
1: jo seré feliç.
5: És un WOD? És una cosa guarda?
1: Un workout of the day. Sí. Un entreno, però li diem WOD perquè a crossfit som molt
4: Ave María, ¿cuánto serás mía? ¿Cómo dice? Si me quisieras toda te daría.
2: Ave María, ¿cuánto serás mía? I llavors finalment... els personatges no estan a l'estudi, són el Xavi i l'Alan.
0: No,
4: Sergi i l'Alan, tot
2: bé. Ah, perdona, el Sergi i l'Alan.
0: No desmunteu la ràdio.
5: Que la gent no ho sap.
1: Jo no puc fer aquest discurs. I finalment, Ernest. Va. Encara em sembla surrealista poder dir que l'Ernest Codina ha estat el meu tutor de pràctiques.
0: Oh. Va.
1: Gràcies per confiar en mi des del primer dia, per donar-me aquest espai per aprendre, equivocar-me i créixer. I per ensenyar-me tant sense ni tan sols adonar-te'n. Tens una experiència brutal i crec que una de les coses que més m'ha impactat aquests mesos és veure tant de prop com vius la ràdio. El ritme constant, les mil coses a l'hora, la improvisació, les hores que hi dediqueu. Amb tu he entès de veritat tot el que hi ha darrere d'un programa cada matí. I sobretot he vist que per dedicar-se a això s'ha d'estimar molt aquesta professió, perquè si no és impossible aguantar aquest ritme. I crec que això és precisament el que fa especial el Matina Codina, que darrere de totes aquestes bromes, les imitacions i les barbaritats que dieu cada matí, hi ha un equip increïble que estima molt el que fa. I crec que això és impossible que no s'encomani. Perquè al final jo venia aquí pensant que aprendria com funciona un programa de ràdio i no només he après això, sinó que marxo havent descobert que m'encanta aquest món, però sobretot marxo havent conegut persones que han aconseguit convertir unes pràctiques en una etapa que recordaré sempre amb moltíssima estima.
4: Adéu, que bonic!
1: Perquè més enllà de la ràdio, dels directes i de tot el que he après, el millor que m'enduc sou vosaltres.
0: Sí, senyor.
3: Marina, que bonica!
1: Us trobaré moltíssima... M'està quedant molt llarg, no? I acabo. Us trobaré, us trobaré moltíssima falta, però tinc la sensació que això no és cap a Déu, que d'una manera o altra ens tornarem a trobar pels passadissos d'una ràdio, en algun estudi, o en algun altre moment surrealista que només ens podem passar nosaltres. Clar. I sincerament, espero que sigui així. Us estimo molt.
0: Sens dubte que sí, perquè... Fixeu-vos amb quina naturalitat, amb quina seguretat s'enfronta al micròfon. Tens molt talent, Marina Castellví. Oi. I la veritat és que se m'ha posat la pell de gallina de veure que efectivament has après tantes coses de la ràdio. Només un apunt, ha de saber tot Catalunya, després d'aquestes paraules boniques, que des del primer dia aquesta noia va venir aquí volent fer les pràctiques a RAC1. Que passa que finalment, no sé si va ser per un error o perquè ja estava ple, vas acabar aquí al Matina Codina, que no l'havies escoltat mai, no, el programa?
1: Sí, jo coneixia el programa.
4: Però
1: no l'havia escoltat com a tal. I jo vaig dir, vull provar la ràdio, ostres, perquè mai l'he provat. I vaig dir, doncs intento RAC1. I li vaig dir a la professora de la meva uni que està gestionant això, doncs vull provar RAC1. I em truca de RAC 105. És com que estic a prop de l'èxit, però sí, no l'arriba.
2: Això passa amb els IGMs, també.
0: Sí, sí. Bueno,
1: no, jo, però no me'n penedeixo de
0: tots,
1: res.
0: Tots els estudiants en pràctiques diuen que aquí és on s'aprèn més, perquè és aquí almenys donem l'oportunitat de fer una mica de ràdio.
1: Sí, m'heu donat un espai increïble i no puc estar més agraïda amb vosaltres, de veritat.
2: Marina, no t'haguessin ni avisat que hem canviat de planta i estaries a la planta 15 tu sola.
1: Exacte.
2: I aquí, mira.
0: Gràcies per tot el que has, per tot el que has ofert al programa, no només a tall personal, sinó a tall professional. Ens has ajudat molt i ets molt bona. Per tant, ens anirem trobant segur. Toni Clapés, bon dia.
5: Què tal? Bon dia a tots. Escolta, l'enhorabona, abans que res, a la Marina per la feina, per la tasca d'estudiant.
1: De,
5: ens ha ajudat moltíssim en aquest programa. Jo he vist treballar la Marina de forma... incondicional en l'ordinador.
4: Com es treballa de forma incondicional.
5: I escolta, ho ha fet molt bé.
2: Sense condicions, Marta.
5: Bé, abans que res, i dit això, m'agradaria comentar una cosa important, que ahir us vaig posar un 8 en la nota del programa.
0: No, això de rectificar notes no val, eh?
5: Bueno, sí, és que precisament me'n penedeixo.
4: Ja?
5: Me'n penedeixo perquè acte seguit de posar-vos aquesta nota, l'únic que havíeu de fer era dir adeu i gràcies i fins demà. I, en canvi, Ernest, vas acabar el programa amb una frase que, bueno, que va fer perdre tota la màgia del show.
4: Ostres.
0: Demà a les 6 hi tornarem. Últim programa del mes de maig, demà.
4: Ostres.
1: Hola, estic flipant.
0: Hem cobrat avui, per cert. Sí! Hem cobrat avui, per cert.
5: Tu creus que en lloc de dir adeu has de dir-li a la gent que has cobrat? que de veritat teniu un criteri que es pot...
0: Joder.
5: Hi ha gent que no cobra diners, desgraciadament, perquè no té feina.
1: Hola. Altres,
2: quin mal gust, Ernest.
5: Altres que cobren a 3 dies i la qualitat però, que sigui...
0: A la gent potser li sembla curiós, no?
5: I la gent estarà celebrant que tu has cobrat.
2: Hola. Gent dient, quina curiositat que cobren a final de mes.
5: De veritat. Per tant, la nota del Matina.
0: D'ahir.
5: D'ahir. Un 6.
4: Dos punts?
5: Un 6.
2: He entrat malament
4: arreu. Has baixat molt, no? Només per això?
5: Sí, xata, sí.
4: Té
0: un criteri una mica curiós. Bé, això que és el pitjor d'ahir, però el pitjor d'avui què ha sigut?
5: Mira, el pitjor és igual, ja en general tot. Però hi ha una cosa que m'ha encantat, que és el millor. Pel que fa avui, el millor ha estat la venjança de la Mònica Usart cap a la Mar Puga.
4: Què? Oh. Par? No s'ha venjat?
5: Com sabeu, la Mar, en el seu primer any de ràdio, li va fotre el lloc de presentadora als Premis RAC 105 a la Mònica Usart.
4: Parla en passat, com si fos fa 5 anys que va passar això.
5: La Mònica, que és una dona elegant i professional, va dir que no li importava, que no li tindria en compte, sí. I va acceptar-ho amb esportivitat. Però avui la Mònica ha presentat la cançó Amb su a l'aixella, que està sent, vamos, la sensació del moment.
4: Sí.
5: I d'aquesta manera ninguneja la versió de la Mar Puga de l'Escudella que feia servir la mateixa cançó de l'Aitana. Sí.

0: Jugada mestra de la Mònica,
1: no
0: que ha invisibilitzat, ha fulminat. Ja ningú se'n recorda ja d'aquesta merda de...
1: No, perdona.
0: Cançó de la Mar.
2: Era molt xula, la cançó.
0: La mateixa versió, exacta.
1: No siguis irrespectuós, que aquí mai et faltem el respecte. I dos, tenim una versió d'estiu i una versió d'hivern. L'escudella ara no es menja, Toni. Tinc més vista.
0: La Mònica ha estat d'ole.
1: D'ole, jo també ho penso.
3: Escoltem-la. Mònica Usart parlant de la calor. Ara.

0: Brutal. Un aplaudiment per la Mònica Usart, l'autèntica...
1: Aniré cap a Lleida cantant aquesta cançó, no és broma.
0: L'autèntica Aitana del programa.
2: Toni, quina nota ens queda després de totes les reflexions?
3: Tan desagradable, ell, sempre.
0: Per un programa d'entreteniment, humor i música, però també per un programa on la venjança serveix en plat fred d'escudella, la nota del Matina Codina d'avui és... un 5.
4: Ostres.
5: Aprovem la setmana, companys! Sí. Bravo! Hola!
4: Crec, no ho he mirat.
5: Sí, sí, em sembla que sí, eh?
2: I tant, i tant. Toni Clapés, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana. De veritat que tots els teus consells ens serveixen molt per continuar millorant. Xavi Cazorla.
4: Sí.
2: Ha arribat abans de marxar el moment de fer el sorteig entre totes les trucades que hem fet aquest mes de maig de 9 a 10 del matí. Estem parlant de trucades despertador. Hi ha un oient que s'emportarà 30 litres de llet nostra i més cosetes que ara comentarem.
4: Entre l'Antoni, el Josep, l'Albert, el Xavi, el Josep, el Cesc, el Francesc, el Lluc, l'Iris, el Santi, l'Ignasi, la Laura, la Sílvia, el Carlos, la Janet, la Montse, l'Ariadna, el Xavier i una altra Ariadna...
3: Olin!
4: La pàgina de hechoalasuerte.com ha decidit que el guanyador és...
5: Qué nervios...
4: La Montse, a qui vam trucar el 26 del 5, que l'acabaven d'operar de la mà.
2: Bravo!
5: Haurem de donar una palleta. Després
4: una canyeta, també.
2: Per la Montse, 30 litres de llet nostra amb llet sencera, semidesatada i sense lactosa i dos packs de 4 potents de tot això que diré. Flam de mató, flam d'ou, flam de cafè, iogurt natural i iogurt de maduixa i també un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culleres molt nostra de ceràmica per començar cada dia amb el Matina Codina i llet nostra. Fixa. Toquem el 2. Marxem de cap de setmana tots plegats i fins dilluns, que ja serà mes de juny.
5: Sí, senyor.
2: A veure què ens té preparat el mes de juny. De moment, el maig crec que ha estat molt bé, molt calorós, però radiofònicament molt, molt bonic i li hem tret molt de rendiment. Alan Lillo, bon cap de setmana.
5: Igualment, estimats.
2: Bon cap de setmana, Sergi.
6: Igualment.
2: Marina Castellví, fins sempre, carinyo, que vagi molt bé.
3: Marina,
2: adéu, Xavi Cazorla, Marc Puga. Adéu, guapos. Adéu. I també a la gran Mònica Usart, el Xavi Pardo, l'Albert Pedrol, l'Arnau Molet, que sempre parla abans de les 7. Sergi, t'he dit adéu, si no?
7: Sí, però m'ho pots tornar a dir perquè marxo molt lluny.
2: És veritat, que te'n vas a 8 a 1, eh?
7: Sí.
2: Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa! Dilluns més i millor. Sigueu feliços, que la vida són 4 dies.
0: Has cobrat.
2: Hem cobrat, sí, hem cobrat.
8: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina. RAC 105.

0: veure, sempre molt fan de les cançons que incorporen el lo-lo-lo-lo-lo, no? Ve de cantar, ve per ballar, són Doctor Prats amb aquesta que es diu Energia, sonant aquí a RAC 105.
1: La teva música...
2: amb Arnau Molet a RAC 105.
0: Arrencant nova hora i, a més, avui divendres. Mira, va, aplaudiments. Ens hi posem després del Matina Codina, seguim repartint èxit, repartint ritme i acompanyant-te i obrint les portes ja d'aquest cap de setmana com Déu mana. Cap de setmana calorós, eh? Jo recomano que passeu per l'ombra perquè déu-n'hi-do la que està caient ja i sembla que durant tot el cap de setmana les temperatures es mantindran a dalt. Veurem què passa a partir de dilluns, perquè la Mònica Usart ha dit que han de baixar. Ai, tant de bo.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol
3: RAC.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Viu a la Roca Village l'emoció de descobrir les millors marques per menys. Explora nous looks i noves tendències de firmes com Nude Project, Ray-Ban i Salomon. Vine a la Roca Village i fes-te amb les peces més desitjades abans que desapareguin. Obrim de dilluns a diumenge.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
9: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
11: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
10: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
11: Apa.
10: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
12: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
14: Les notes del nen, les obres a casa...
13: El manteniment del cotxe...
14: Ah no, això no és cap càrrega.
15: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.

0: vegada, però jo crec que sóc bastant negat amb el tema ballar, sí. No és el meu fort, diguem-ne. Abans preferiria cantar que ballar, mira què et dic. Però aquest ball, sóc capaç de fer-lo, perquè sí, ho han fet fàcil expressament, perquè tothom sigui capaç de fer la coreografia que té aquesta cançó, que es diu Tututuru. I ho han aconseguit, perquè està resant a través de les xarxes socials al Siderland. Sonant aquí a RAC 105, evidentment.
1: RAC 105. La teva música.
0: La teva música, que segueix ara mateix amb una de les boybands per excel·lència del panorama internacional, que van plegar, sí, però sempre ens quedarà recordar cançons com aquesta, de One Direction. Es diu Story of My Life. Amb el Harry, eh?

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: de Jennie de Blackpink amb aquesta cançó que es diu Dracula. Una cançó que ja havien publicat Tame Impala fa temps, però que han decidit doncs, fer aquesta remescla, aquesta versió, amb una de les veus més potents a nivell internacional. I la veritat, no els ha quedat gens malament, eh? Vinga, va, sobrepassant el punt de 11:45, de fet, 5 minuts. El sobrepassem, sí, ara pràcticament 6. És moment d'explicar-te una cosa que t'interessa. El cotxe t'ha deixat tirat alguna vegada en el moment més inoportú? Doncs amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa, des de l'app pots veure on és la grua a temps real. I a més, si t'hi canvies, te'n milloren el preu directament. Pren nota, va, 917-700-700. O lineadirecta.com, 917-700-700, lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: Rec 105. La teva música.
0: I continuem repartint èxit, repartint ritme. Un bon dia avui per treure el cap pel sostre solar del cotxe, no? És una mica el que ens proposa Nicky Jor, almenys per agafar aire, perquè déu-n'hi-do la que està caient. Sunroof!

0: Rec 105 Barcelona.
1: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa't a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
2: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge.
3: Ara,
2: diumenge.
3: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
4: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Aro, Birkenstock, Hey Dude, Camilles, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
5: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.

Camins, somnis i promeses. Aquesta és la nova versió, ni més ni menys que d'un clàssic de la música en català que tots coneixem a la perfecció. Era un encàrrec, un repte una mica, doncs, difícil de complir, no? Però mira, se n'han sortit i molt bé Su i Mon DJ amb aquesta nova versió electrònica de Sopa de Cabra. Va, que ve a 3:15. Això no para perquè ara és el torn de Figa Flowers. Farem, ni més ni menys que a Valls, per proposar una mica de batxateta catalana que ara que pugen les temperatures ens torna a venir molt de gust. I també ens vindria de gust a menjar una síndria.

0: presenta arriba la invitación para la consulta.
1: Hey guys, this is Bruno Mars.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all for you. RAC 105. La teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Imagina-t'ho. Brian Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: En cada partit hi juguem tots amb el 20% en tots els refrescos de cola, que t'endús en un cupó, que et rendeix un piló, fins al 31 de maig.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
9: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
10: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
1: RAC 105.

Mica i que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: és el Nil Moliner amb aquesta meravellosa cançó que es diu Me Acuerdo de Ti, una de les que forma part del seu darrer disc, Nexo, que ja pots escoltar de la baix i que t'aviso que un cop ho facis no podràs parar. Quin artista és, mare meva? L'altre dia també va passar pel Matina Codina, va dir coses molt interessants que pots recuperar al nostre Instagram.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: @RAC105, segueix-nos, va. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Divendres ja per fi, Sí, senyor. Ho estem celebrant, ho estem fent amb la bona música d'aquesta casa. De seguida Taylor Swift o també Olivia Dean. Però abans, un remember, va. Kate Ryan. Què, l'hem ballat aquesta, no? Cançó que pot sonar tranquil·lament al ritme de la nit de l'Héctor Huguet, que recorda que és avui i demà, de 9 a 12 de la nit, aquí a RAC 105. Cançons com aquesta, eh? Libertina! Libertina!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Si vols ser la compra bé a
5: juguem tots amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
4: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
6: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
9: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.

Doncs aquest és Damiano David, que de moment el tenim doncs, concentrant-se, suposo, perquè va acabar la seva gira i de moment el tenim doncs, reposant. Born with a Broken Heart, sonant a RAC 105. La que no reposa és Rosalía, eh? Després de passar per Madrid, per Barcelona, per Lisboa, per Amsterdam, per Londres, ara se'n va cap a Miami. El dia 4 de juny toca allà i comença ja la seva gira pels Estats Units i Canadà. Per cert, fa temps que quan entres al Google i busques Rosalía, comencen a caure partitures. I és que el seu nou disc és, doncs, molt proper a la música clàssica. Tenim un bon exemple amb Relíquia.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

aquesta cançó, a més d'un DJ que té un productor, d'un excel·lent músic que trobem molt a faltar, que va marxar massa aviat, sí, darrere seu deixa grans propostes com aquesta. Hey Brother, estem parlant, evidentment, d'Avicii. Sí, senyor. Aplaudiment per ell, allà on sigui. Sempre és un plaer tornar-lo a escoltar. Superant el punt de 12:45 del migdia, i això no para, Ara mateix, Olivia Rodrigo, amb aquesta cançó que formarà part del seu nou disc, que està a punt de publicar i que és, està esperadíssim, aquest disc. La cançó Drop Dead. Boníssima.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa-te'n a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
2: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge.
3: Ara,
2: diumenge.
3: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
4: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
5: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
6: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem

0: després de les nevades d'aquest any.
1: RAC 105 es posa de primavera 2026.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

0: Diumenge sense drama, sempre. Aquí tenim els Catarres, que han tornat. Ho han fet per la Porta Gran amb aquesta cançó, que la veritat sona molt bé. Té molt ritme, és molt cantable i jo crec que es convertirà també en una de les importants ara que pugen les temperatures per aquest estiu 2026 que afrontem ja. Tot i que encara no hem entrat ni al juny, però és que, escolta'm, superant els 30 graus, aquestes cançonetes es posen bé. Va, camí de 3:15.
1: Rec 105. La teva música.
0: Ara anem fins a l'any 2014. Semblava que l'EDM seria la música de moda i ho va aconseguir.

Diu que hi ha una teoria que explica que el món s'acabarà el novembre del 2026, sí. Jo també aquí posant optimisme el divendres, no, una mica? Però, en fi, si això acabés passant, Lady Gaga i Bruno Mars ens deien que moririen amb un somriure perquè han estimat de veritat. Veus, home, ho hem arreglat, això. Al final, l'amor ho arregla tot, home. Camí de la una, Olivia Dean, So Easy, To Fall In Love.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: 5, 6, 7, 8. Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
5: Soc l'Anna de Securitas Direct. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
4: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
5: Soc l'Anna de Verisure. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
4: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
6: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
9: Només pel fet de comprar el cupó diari?
8: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
9: Mira que bé!
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: RAC 105.

0: Doncs aquesta és Shakira, amb la cançó oficial del Mundial de Futbol, es diu Dai Dai, i anomena alguns jugadors de futbol. Diu, per exemple, Pelé, Maradona, diu Romario, Cristiano, diu fins i tot Iniesta, o Beckham. No sé, jo en trobo falta algun. Tu no? Ai, senyor, la Shakira.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Va, que arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Em passen 4 de la 1 al migdia. Aquí estem, eh? Acompanyant-te en aquest divendres ja, per fi. Ai, alegria. Alegria i caloreta també, eh? Déu-n'hi-do. Passeu per l'ombra perquè està caient foc.

Una cançó ben actual en aquests moments és la de Taylor Swift amb el seu Opalites. Artista que, per cert, sí, s'ha de casar, però és que no sabem res de la seva boda, encara. Ho està fent de tal manera que no vol que es filtri res i no sabem exactament ni on es casa ni el dia. Tot i que hi ha molts rumors a les xarxes, moltíssims. Va, viatgem ara mateix cap a l'any 2004, moment en el que Natasha Bedingfield deia no, no, escolta, ets tu qui decideixes la teva història perquè no hi ha res escrit. La cançó es diu així, eh? Unwritten, i va ser un èxit espectacular. Aclaparador, vaja.

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: De seguida, Aitana amb la superestrella. Sí, ja la tenim preparada. Però abans, Tom Odell, Another Love.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa-te'n a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
2: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
3: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
0: Bruno Mars.

0: Olivia Dean.
1: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
2: Mi penya del RAC 105.
3: Soc el Guillem de Bugós.
4: Alfred García.
5: Tiga Flauas i Stay Home.
6: La Fumida des del País Valencià.
7: Som els Pies.
8: Soc el Migui Núñez.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
10: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits. La teva música.
11: És el millor que hi ha.
12: Dance.
13: This is Calvin Harris.
14: Hola, RAC 105.
15: M'encanta l'Observatiu.
16: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley

0: A veure, amb aquesta cançó ja arribava doncs trepitjant molt fort Olivia Rodrigo. Però ara amb el nou àlbum que està preparant, que està a punt de publicar, sembla que la cosa encara anirà a més, si és possible. Un artista que ja ens la considerem una mica de casa perquè va formar part de l'equipació del Barça, i no només això, sinó que es va passar una setmaneta per Barcelona i de fet van a veure el partit. Hi ha la típica foto amb la Lamine Yamal també.
1: La teva música.
0: I, en fi, sona l'escàndol aquest Driver's License.

El tio es diu Josh Fawaz, no el coneixia jo particularment, ja t'aviso, i crec que poca gent el coneixia, però sí que amb aquesta cançó ha fet un pet, s'ha viralitzat moltíssim a través de les xarxes i creiem que era totalment necessari posar-te-la perquè, home, amb una versió del Like a Prayer, és que clar, i a més així tan estiuenca, tan bon rotllera, no? Ens encaixa a la perfecció aquí a RAC 105 i per això forma part de la teva música. I a mi particularment això m'encanta. Crec que és una de les meves preferides en aquests moments a RAC 105, eh? Mira què et dic. RAC 105. Va, que vaig tocant el 2. Salutacions a l'Arnau Molet. Que vagi molt bé el cap de setmana. Passeu per l'ombra, refresqueu-vos i escolteu RAC 105, que aquí estarem posant èxits com aquest de Miqui Núñez.

0: Aquesta ja s'acosta més al que estem acostumats a sentir per part d'en Joan Dausà, una d'aquelles cançons que ens travessa el cor i que forma part d'Immortals, aquest nou àlbum que presentarà, entre d'altres, el Cabro Rock, també. És un dels caps de cartell pels propers 12 i 13 de juny.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: Així comencem aquest divendres, és 29 de maig. Un altre full del calendari pràcticament superat. Salutacions a l'Albert Buscarons. Començant cap de setmana amb les propostes de RAC 105. Aquesta és la teva música, ara de la mà de Teddy Swims i el número 1, The Door.

0: música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
1: Hey! RAC 105.

La cançó que més s'ha celebrat des del bon inici del Lux de Rosalía és La Perla, que diria que té una relació força estreta amb la nostra següent convidada, perquè fa cosa de pocs dies Dua Lipa compartia a les seves xarxes una story rebent el vinil signat del Lux, precisament. I no ens agradaria una col·laboració entre totes dues artistes. Sembla que ara van per camins musicals força diferents, però en algun moment convergirien els seus estils. Segur que sí. Dua Lipa, aquesta és una de les mítiques ja, Physical.

quedés. David Guetta també fotent mà en forma de remescla aquest clàssic de Milky, el Just the Way You Are. Sona des d'avui intensament a RAC 105. També una bona manera de començar aquest cap de setmana calorosíssim, l'últim del mes de maig del 2026. Una dada de calor, si ja ho diuen ells. Heatwaves amb Glass Animal.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
3: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa-te'n a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
4: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
5: En un podcast concentrat i sense pauses?
4: Desig concedit.
6: És el flipat del cinema.
7: Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh,
4: oh. Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
6: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
4: Busca'ls a l'aplicació de Rec105 i a Spotify.
5: I porta'ns on vulguis.
0: Rec105.
8: La teva música.

És un dels noms del dia, i tant que sí. Ariana Grande acaba de publicar la seva nova cançó. Hem cregut convenient, però, quedar-nos en aquests moments amb No Tears Left to Cry, un dels seus grans èxits que ens posa ja en camí cap a les 3 de la tarda d'aquest divendres, ara amb Calvin Harris. Aquesta és el Blessings. Blessings.

0: Lady Gaga, sempre l'última també en el món de la moda, per això ha posat música a la segona part del Diablo Viste de Prada amb propostes com aquesta que es diu Shape of a Woman. I ara l'autor de Et Prometo presenta nova cançó, és altament delicada, la de l'Ivan Herzog, que ha format part de la família Raksensing. Es titula Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: La nova cançó del Max Navarro és inigualable. Amb ell comencem una hora junts.
1: La teva música...
2: Amb Albert Buscarons, a RAC 105.
0: Bon dia, què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Dic bon dia perquè, clar, amb aquesta llum, però ja, bona tarda, són les 3 i 3. Comencem una hora plegats, ara al ritme dels malucs del líder dels Stones. Sí, sí, Mick Jagger. Per tant, ja t'estàs fent una idea que estem parlant d'aquesta cançó de Maroon 5 amb Christina Aguilera. És el Moves Like Jagger.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
6: Siri, posa RAC 105.

0: l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.

tota l'energia del món, la que desprèn aquesta nova cançó de Doctor Prats. Recorda que és el tret de sortir del Tour de França, principis de juliol a Barcelona, amb aquesta proposta de la banda de Terrassa. I tot seguit, Shakira, que continua en ratxa. Abans de la cançó del Mundial, també ho va rebentar amb aquesta de Zootrópolis.

Ens agrada moltíssim tot el que estem veient als vídeos de les dates de gira d'Aitana, perquè nosaltres hem d'esperar encara una mica. Fins al setembre no arriba el tour d'aquest quarto azul que té nova cançó a RAC 105, La Conexió Psíquica. Que si ja la combines amb la física, doncs... Ja ho tenim, el match perfecte, i és el que li haurà passat segurament amb el Plex. Seguim avançant, a l'alt ritme de la veu de Black Eyed Peas, aquest Big Girls Don't Cry. És a Fergie.

0: REC 105 Barcelona.
1: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa-te a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia i ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: A Mundo Deportivo. Ho vivim.

valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024. Celler Pinyol La Brisada 2024. I Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julom.

0: sentim. I la nostra web.
1: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu?

Aquest any Taylor Swift ha estat notícia per qüestions musicals, ha seguit amb els seus grans èxits, ho serà encara més pel seu casament. Serà un dels grans esdeveniments socials als Estats Units d'aquest 2026. Travis Kelce ja se'ls ha gastat, l'anell que ja porta des de fa uns quants mesos. I seguim parlant d'amor, ara de la mà de l'Alfred García i els teus ulls.

No, és pistatxo. Es diu Fastuc. Això és el que diu el Marcos i el que repeteix tothom, perquè aquesta cançó està tenint un efecte amplificador brutal per allà on passa a continuar resant. També aquí a RAC 105. Seguim. Busquem ja les 4 de la tarda d'aquest divendres. Ho fem amb un dels grans hits de Dua Lipa, el Love Again.

0: continua arrasant amb aquesta cançó i avui mateix n'ha tret una de nova.
1: La teva música...
2: Albert
0: Buscarón. Està en ratxa BB Rexha, que vas escoltar New Religion per inaugurar una hora més d'aquest divendres 29 de maig. Què tal? Com ho portes? Aquesta serà la teva ràdio de l'estiu, ja t'ho dic ara. Salutacions a l'Albert Buscarons, ara proposant-te plans per l'any vinent. Perquè la gent últimament va boja i ens ho hem d'anar programant tot, no ens agafi el toro. 13 de març, el 27, la primera vegada que la Casa Azul farà un concert al Palau Sant Jordi, així que ja et pots fer amb les entrades per viure una nit que serà única i un dels grans moments serà quan arribi aquesta revolució sexual.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol RAC.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa-te'n a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
2: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge.
3: Ara,
2: diumenge.
3: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Lo futur del Pere.
2: Algun dia tenir el meu propi piset.
3: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
0: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
7: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.

seva versió de tot un clàssic dels 80, que entra la mar de bé, eh? La proposem quan la proposem. Seguim amb artistes ben elegants. Olivia Dean té aquest segell de distinció, sembla una artista sortida dels anys 70. Té aquest mateix posat i sonoritat. Ho pots comprovar en aquesta, una altra de les cançons del seu segon àlbum, So Easy to Fall in Love.

Marie. Amy Winehouse, posant-li veu a aquesta, una de les cançons més importants de Mark Ronson. Doncs molt bé, aquí seguim amb una cançó que ve perfecta per iniciar un cap de setmana amb ganes, amb empenta. La versió de Like a Prayer de Josh Fawes. Quina bomba.

dia de la setmana, especialment els diumenges, que diumenges a la tarda tothom comença com precisament a dramar. No cal, no cal. Catarres han tornat amb aquesta cançó que s'enganxa, que va perfecta per aquests dies altíssimes temperatures, acompanyant-te en les primeres calors del 2026, ara amb Sant Giovanni i Aitana. Si vols fer un duet de karaoke amb un company o companya, aquesta sempre queda bé, te la recomano. Es diu Mariposas.

This is what you came for, una de les dues col·laboracions que han tingut en aquests anys Calvin Harris i Rihanna. Pràcticament l'última en sonar en aquest primer tram de la tarda del divendres. No marxis molt lluny, que de seguida l'Enric Font engega un nou Ja Tardes. I abans et deixo amb una de les cançons del Premi RAC 105 al millor àlbum de l'any. No podia ser una altra que el Lux de Rosalia. Aquesta és La Relíquia. Bon cap de setmana!

0: Day que s'acosta al Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
2: Aquí comença Ja tardes, l'Afterworld de RAC 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
3: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.
4: Ei, com va?

0: Una d'aquelles que ens diverteix. És la nova de Shakira amb Burna Boy. El nou himne del Mundial de Futbol d'aquest any, eh? Dai, dai. Ja et dic que aquesta l'escoltarem molt aquest estiu. No sé per què, no sé per què. No sé, no sé. Vinga, 3 minuts a les 5 de la tarda. Quins hi posem després de l'Albert Buscarons? Busca'l, busca'l, el Buscarons. Sí, sí, sí. Doncs vinga, va, 4 horetes de bon rotllo, bona música. Avui, avui a tope, eh?
1: Amb l'Enric Font, sí. Tots els divendres semblen pont.
0: Exacte. Tot i que avui, avui no hi ha pont, eh? Va ser la setmana passada. Va, carregats de ritme, anem a repassar coses que tenim avui. Perquè en una estoneta obrirem tema del dia. Amb regalets xulos. Bé, ja saps, el de sempre. Què més tenim? Aviam, aviam, deixa'm repassar, perquè ja, ja ni me'n recordo. Ah, bueno, clar. Cançó efemèride. Coses que van passar un dia com avui, 29 de maig, home. Poca broma, eh? Què més? Batalla de cançons roast musical. Sí, sí. Veuràs, ja. Avui ens posarem el barret de country, no? De cowboy, això, això, de cowboy. Què més? Versió del dia, ben divertida. I tots els teus missatges que pots enviar ja mateix, si vols, al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara sí, estem a tope ja, eh?
3: Enric...
0: Què vols ara? Què?
3: Divendres.
0: Sí, és divendres, sí. Ja ho sabem, oh, quina por. En fi. Ara sí, anem-hi de cara, perquè ja tenim preparada per aquí una bona proposta d'aquelles. Que ens ve de gust recuperar el so de David Guetta, en aquest cas al costat d'Asher, una referència que ens arribava ja fa uns quants anyets. Fans, eh? Ja més de 15, tu. Com passa el temps. Anem a recuperar aquesta, Without You. Oi, que bonica!

0: tardes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.

0: Tuturu. Una cançó que s'està tornant viral per tot arreu. L'anem cantant, també. Gran referència al Sutherland, que s'ho han currat.
1: Ole,
0: la caracola. Va, 16 minuts, que passen de les 5. Aquí estem al Getardes, avui de divendres, eh? Divendres, Fabis Tendris.
1: Sinvergüences.
0: Sí, sinvergüences, sóc el number one. Va, anem a encetar tema del dia. Avui al tanto perquè parlarem de veus que deixen empremta. Sí? Perquè avui hauria fet anys Constantino Romero, home! Una autèntica llegenda, tant de la ràdio com de la tele, com del doblatge. Una d'aquelles veus que no només escoltava, sinó que imposaven respecte, emoció, carisma. Ha fet de tot, eh, Constantino Romero, vull dir... Clar, és que veu mítica, per exemple, de Darth Vader, no?
2: Yo soy tu padre.
0: Exacte, yo soy tu padre. O no sé, clar, va fer de Mufasa, no? També el rei Lleó.
3: Scar! Hermano!
0: Oh, que bo! Que m'encanta, m'encanta. Però és que fins i tot cantava. Sí. Mira, escolta.
4: I allà estava jo, en una ciutat que sempre em fa pensar...
0: No, aquest no era.
4: Prejudicis, segurament. I cap allà m'havia portat... Riguin vostès.
0: Bé, parlava en català, evidentment, perquè va viure molts anys aquí. I ara sí, també cantava.
5: El món és dur. Ui. El món és aspre. Estàs ben sol, ningú no et vol. Ves quina vida.
0: Que gran.
5: Jo sóc el teu amic. Jo que t'alimento i et vesteixo.
0: És que feia de tot, tu, escolta. Feia de tot. Va, per això, avui, mira, ens ha fet pensar una pregunta, podríem dir, molt divertida, potser. Quina és la veu que més t'ha impactat? Sí, pot ser una veu espectacular, una veu molt peculiar, o una veu impossible d'oblidar, o fins i tot una que et feia riure. No sé, una miqueta. Que t'hagi impactat, una veu que t'hagi impactat, per exemple, clar, ara que parlàvem de Constantino Romero, potser t'ha impactat, eh? Jo soy tu padre, no? Però, no sé, podríem parlar de veus de cantants. Com Freddie Mercury, no? Home, aquesta impacta. Sí. O d'un narrador de futbol. Doncs va, explica'm aquelles veus que t'han impactat i, de pas, si vols imitar alguna veu, vol fer de doblador avui, doncs tu mateix. Doncs vinga.
6: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Ara.
6: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, i entre tots els que participeu, sortegem els gots del programa. Parell de gots de mig litre del Ja Tardes. Amb dibuixets, en les frases del programa...
7: Festa.
0: Exacte, festa surt. I a més a més, són gots perfecte per fer una mica de festa. Va, doncs, explica'm quina és aquella veu que t'ha impactat, veu de ràdio, el que sigui, és igual. I si la vols imitar, endavant. I a més, pots demanar, com sempre, la teva cançó, aquella que ens animi també el cap de setmana. Doncs vinga!
2: Yo soy tu padre.
0: Sí. Soy tu padre. Doncs va! Una estoneta repassem aquests missatges. Ara per això, Air City, Adam Levine, amb aquesta...

0: Rita Música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra, ve a Dana Carrefour.
3: En cada partit hi juguem tots amb els nostres preus imbatibles, com a la costella de porc Carrefour Origen Espanya a 4,89 € al quilo, fins al 31 de maig.
2: Si vols fer la compra, ve a Dana Carrefour.
4: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
6: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros. La teva música. Ja tardes.
7: Amb l'Enric Font.
8: Ja estic entres, Enric.
9: Oh. Pues vinga, anem-hi.

0: la gran referència d'Olivia Dean, que ha donat la volta al món. I ella mateixa es va confessar que estava a punt de no treure-la per ser massa diferent. Doncs sort que no va fer cas al seu instint, no? Aquí tenim, Ben i Nit, una d'aquestes que també ve de gust aquest divendres. Vale. Van 3 minuts, arribarem a 6:15. Tenim missatges, comentaris.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Sí, senyor. Va, avui estem buscant aquella veu que t'ha impactat, saps? Aquella... La que més t'ha impactat, sigui per bé o per malament, eh? Vull dir, ja em veus així una mica... Que també t'impacten. Dius, d'on surt? Va, i si la vols imitar, endavant. Vull dir, estem oberts, eh? Imitacions, evidentment. Va, i de pas també cançonetes que ens animin a la tarda. 608-7-7-4-1, mira, per aquí, hola.
2: Sí, l'acaba de dar un bordillazo a la Romero.
0: Què?
2: Mira, a mi Constantino Romero també era espectacular.
0: Ah, que sí?
2: Impacto total, un programa, sí. No sé si l'acordaràs
0: tu. La televisió?
2: Era sí. molt pequeño.
0: No, home, més gran que tu.
2: Per exemple, de cantants, d'homes, Fatman Scoop.
0: Home!
2: Sí, senyor. Anastasia, tenen una veu molt...

0: veu que m'ha impactat des de petit, des de petit, és la veu de la meva dona.
1: Com?
0: Com a fot crit, sobretot. Oi, I ara m'està mirant. O sigui que ai, estic acojonado.
1: Oi. Ai, que dormiràs al sofà avui, eh? Ara, des de petit, la teva dona.
0: Des de petit. Ah. És que des dels 15 anys que anem junts, i tenim quasi 60.
1: Ostres, molt bé. M'agrada.
2: Ai, m'encanta.
1: Avui dorms al sofà, eh? Ja t'ho avanço jo, mira. 608-7-7-4-1, va, tu també, explica'm aquestes veus, eh? Que et van impactar, o que encara t'impacten a dia d'avui, eh? Si vols imitar, endavant. M'agrada que facis imitacions. Va, atenció, perquè avui... Bé, ahir al Getardes ja la vam estrenar, però avui... Ha entrat a la programació de Raxen 5, la meva nova cançó, que em fa molta il·lusió, però molta. Que fins i tot aquest matí l'han posat al Matina Codina i m'han enviat un àudio quan l'han posat, que eren les 7 del matí. Jo estava dormint, evidentment. Bé, ja estava aixecat, però... mig adormit, mig zombi per casa. I clar, he rebut això. Mira, escolta.
3: Hola. Enric, què passa, tio? Soc l'Alan, del Matina.
1: Sí.
3: Qui, si no?
1: Sí,
3: de Raxin 5. Escolta, tio, que acabem de punxar la teva cançó de Breathless i m'ha flipat. Pell de gallina. Només volia dir-t'ho, ja sé que és una putada que t'envio un missatge a aquesta hora, però val la pena.
1: Sí.
3: Bueno, no ho sé.
4: Ha decidit que ho vol fer en directe, com si fos un contingut de ràdio. Sí.
1: Ah, val, ok.
3: Enhorabona, tio. Ah,
1: merci. Vale.
3: Una abraçada.
1: Igualment. Alan Lillo i l'Ernest Codina i tot els del Matina Codina, eh? Sí. Que ho ha fet en directe, eh? Però bé. Doncs va, m'ha fet molta il·lusió, la veritat. Doncs va, que anem a punxar de nou la nova cançó de qui parla, Enric Font, sí. Fa raro dir-ho així, eh? Però bé. Una versió d'un tema mític dels Decors, que evidentment ho va petar en el seu moment, i espero que us agradi aquesta també, eh? Breathless.

És que em fa molta il·lusió. És la nova versió que us porto aquí a RAC 105, el Breathless, tema mític dels The Corrs, que per cert estan exclusivament

0: exclusiva ara mateix, només l'escoltaràs a RAC 105. La setmana que ve, el divendres, ja sortirà a les plataformes. Mira, ens hem avançat. Va, puja volum.
1: L'Enric Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
2: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
3: ¿Dónde vas?
4: Hòstia.
5: I hace pum!

0: que és meva.
1: És culpa de l'Enric.
2: M'amenitzes molt les tardes.
3: Una abraçada enorme.
2: Ets la bomba, Enric Font.
4: De fotre-li canya.

0: Anem avui mateix aquí a RAC 105, els Amics de les Arts que tornen a la càrrega amb aquesta, segurament t'estimo, home. I nosaltres també.
1: Mua, Enric Pons.
0: Oi, gràcies, gràcies, vinga, va, ole. Ara. Va, 20 minuts i arribarem a les 6. Avui estem de gresca, de xerinola, de divendres, que això agrada, això ens agrada. Va, que anem a encetar la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight! Oh,
0: va, avui per fer aquest roast musical, el tanto perquè ens calcem les botes, sí, el cinturó amb la civella gegant, això sí, i el barret de cowboy, que no falti. Perquè avui marxem cap al Far West musical, escolta. Sí. Allà on les guitarres sonen diferents, la pols vola per l'aire i tothom sembla saber ballar line dance d'aquells, saps què vull dir? Així que avui enfrontem tres cançons amb esperit country. Sí, cadascuna per això a la seva manera, això sí. I tu decideixes, com sempre, quina és la millor, la millor per anar, no sé, amb l'imperioso, el cavall, amunt i avall, avall i amunt. Doncs va, agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. Home! Una de les reines del pop i l'R&B entrant en territori del country. Una de les sorpreses musicals més comentades als últims anys, el so de Beyoncé, amb aquest Texas Hold'em. Ens queda bé, ens queda bé el barret de cowboy. Aquesta és l'opció número 1, si t'agrada, vota-la. O potser prefereixes l'opció número 2. Home! M'hauríeu de veure a mi, ballant. Barrets, coreografia i festes majors a tope, home! Una cançó que es va convertir... Bé, va convertir a mig país en cowboy, durant uns mesos. No va durar massa. És el gran Coyote Dax, que per cert l'he vist en directe, aquest home. És un espectacle. El dia que el vaig veure, quasi... Quasi pateix un accident. Sí, sí. No volgué fer una voltereta rotllo Bisbal. Bueno, va acabar fatal. No rompes más mi corazón. És l'opció número 2. Oi, que estem friquis. Va, anem amb l'última. Opció número 3, al tanto amb aquesta. Això ja és festa descontrolada, Violins accelerats, energia infinita. Possible escoltar-la i quedar-se quiet, La proposta del Rednecks. T'arribava a mitjans dels 90, aquesta cançó que hem ballat. Bueno, sí, sí, ja pots riure. Cotton Eye Joe. I ara és el teu moment, ja saps. Moment d'agafar el telèfon, enviar un àudio votant la teva preferida.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Vinga. Quina d'aquestes cançons és la reina del Far West? La més moderna, la més festiva o la més boja de totes? Ja saps, opció número 1 amb Beyoncé i el seu Texas Hold'em. Opció número 2 amb Coyote Dax, hombre. No rompes mi corazón. Oh. I l'última, la bogeria dels Rednecks, Cotton Eye Joe. Vinga, ja saps que al final del programa repassarem el veredicte. I sabrem quina guanya, vinga. Nosaltres anem avançant, això sí, amb el so de Harry Styles, recuperant el seu As It Was.

0: Rec 105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa-te'n a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
3: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
4: La vida està cada cop més cara.
5: Els preus,
6: home, va,
5: no paren de pujar.
6: Un mango, 9 euros.
7: Robatori.
5: Inflació!
4: Necessites estalviar.
5: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
4: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
5: No pots canviar d'emissora.
8: No pots escoltar una altra cosa.
5: RAC 105.
4: La teva música.
9: Ja tardes.
10: Ja tardes.
9: Amb l'Enric Font.
11: Hola, mogollón.
12: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
13: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar.
14: T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: Your husband is coming.
1: ¡Hueva! Es que me encanta. Es como destaparse el nas. Your husband is coming.
2: Mira, me agrada, me agrada.
1: La propuesta de Ray, la británica que está triunfando, ¿eh? Where is my husband? Oh, yeah. Va, 9 minutos y arribaremos a las 6. Aquí, ya tardes. Avui repassant aquelles veus que ens van impactar, com la de Constantino Romero.
3: Yo soy tu madre.
1: Exacte. Oh, brutal. Doncs va, busquem quina és la teva veu, eh? La que va impactar, clar. Per bé o per malament, eh? Clar, aquell professor que, bueno... O la senyora del mercat, saps? Aquella que... Pescaíto! Bueno, no, aquesta era Torrente, no? Va, ja saps, si vols els gots del programa, doncs envia'm un àudio.
4: 608-717-141.
1: Per cert, anem a tocar un tema interessant, perquè fa una estona hem escoltat aquest àudio.
5: Hola, bona tarda.
1: Hola.
5: A mi la veu que m'ha impactat des de petit és la veu de la meva dona, com a fot crit, sobretot. I ara m'està mirant.
1: Ai.
5: O sigui que estic acojonado.
1: Oh, oh. Oi, oi.
6: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Doncs al tanto... Tenim la resposta. Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, mira.
7: Soc la dona del que diu que crida.
1: Oi.
7: Llavors, no ho heu endivinat. Avui ningú li treu que dormi al sofà.
1: Oh!
7: Per cert, si dels 15 anys anem junts,
1: sí.
7: No crec que cridi tant, eh?
1: Oh! Oh,
7: però bueno, sí. Bon cap de setmana.
1: Jo ja ho he vaticinat. Que se'n anava a dormir al sofà, tu.
7: Ole!
1: Sí, sí. En fi, va, anem-hi de cara, perquè tenim missatges. Com aquest, mira, escolta, hola, espera, bona tarda.
8: Bones, Enric, i companyia.
1: Hola.
8: Soc l'Adrià d'Olot.
1: Ui.
8: Doncs mira, la veu que m'ha impactat més ha sigut la meva.
1: Oh.
8: Sempre m'han dit que, hòstia, tens veu de locutor de ràdio, hòstia, hauries de fer doblatge, inclús sí. He fet un curs de doblatge.
1: Ah, sí?
8: Però em sembla que ja no trobaré pas sortida d'això.
1: Apa.
8: Però bueno. Aviam si trobem aquestes tasses i estic
1: no,
8: amb qualsevol
1: no.
8: Cançó que puguis de Bruno Mars, que també té una veu maca.
1: Okay,
8: va, felicitats okay. pel programa, bona tarda.
1: Gràcies. Té una veu així, saps? De locutor, però de locutor antic, d'aquells de... que anaven fumant, a l'estudi, saps què vull dir? Ei, sí, va, pues... Hoy estamos... Bueno. No sé per què ho faig en castellà. En fi. Molt bé, m'agrada. Sí, senyor, una senyora veu, Va, tu també, avui veus impactants, per bé o per malament. No cal que siguin greus, També una veu així, també impacta, saps què vull dir? Doncs va, dit i fet, arriba per aquí Bruno Mars, en aquest cas amb B.O.B. Ens ve de gust recuperar aquest Nothing on You. Oi?

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ja tardes. Ai, cara.

0: que també la anaves cantant, eh? Que sí? Ai, superestrella. Com sempre, Norma Aitana, amb les seves cançons, que de tant en tant també les fem sonar per aquí. Sí? Va, uns 3 minuts que passen de les 6. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps, jo t'informo.
1: Hola, Enric!
0: Hola, vinga! I va, com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui, 29 de maig. I és que avui hi ha moltes coses, eh? Avui, per exemple, cada 29 de maig se celebra el Dia Mundial de la Salut Digestiva.
2: Què passa?
0: Què és això? El dia de recordar que cuidar l'estómac i el sistema digestiu és clau pel benestar general. L'alimentació equilibrada, l'hidratació, descans i bons hàbits poden marcar una gran diferència. Perquè quan la panxa no està bé, doncs això es nota, escolta. Doncs avui toca escoltar el cos i cuidar la digestió, perquè la salut també comença per dins. Va, i el que també se celebra és el Dia Internacional de l'Everest. El dia de la muntanya més alta del planeta. Sí, símbol de superació, d'aventura i reptes extrems. Neu, alçada, fred i moltíssim esforç per arribar a un cim que fascina muntanyistes d'arreu del món, això sí. Jo vaig a la muntanya, doncs això. Avui toca admirar aquesta gegant de l'Himàlaia, perquè hi ha somnis que toquen el cel. Ai, que bonic, això! Oh. Va, anem a repassar aniversaris, que avui tenim un munt d'artistes musicals que estan de celebració. Mira, per exemple, fa 77 anys, Francis Rossi dels Status Quo. El rei dels tres acords, molta actitud i carretera infinita, eh? Agafar el cotxe i venga. Ojo peligro. Francis Rossi és l'ànima de la banda britànica, que va demostrar que el rock no necessita complicar-se, eh? Quan ja fas coses així, un riff d'aquests enganxosos i energia de puff britànic, ja ho tens, escolta. Home! Doncs 77 anys de rock.

Bé, i qui avui celebra 70 anys és la Toya Jackson. Sí. La Jackson, amb estil propi, molta brillantor i energia de show permanent. La Toya doncs, forma part d'aquella família on sembla que el talent musical ja venia inclòs en el cognom. Michael, la Toya també, vinga. Entre d'altres, perquè mira que n'eren uns quants de germans. Doncs elegant, extravagant i amb presència de diva televisiva. És d'aquelles artistes que entren en escena automàticament ja. Doncs tot és espectacle. Doncs 70 anys de pop, lluantons i ADN musical de llegenda. Va, anem amb més. Perquè, mira, Javier Ojeda en fa 62. La veu elegant i mediterrània dels Danza Invisible. Aquell grup que va convertir el pop rock dels 80 en una combinació perfecta entre ritme sofisticat... Bueno, no sé si sofística. Olor a mar, això sí. Doncs 62 anys de bon gust musical, vibes d'aquelles mediterrànies, i pop amb energia eterna, tot. Escolta. Que grans. Va, tenim més, no? Sí. Avui en fa 59, Noel Gallagher dels Oasis. Petit dels Gallagher, no? L'home que escrivia himnes generacionals mentre semblava que li fes mandra tot, tot, tot. Ah, no sé si el gran o el petit, el Noel. És el petit, no? El Liam, el Noel... Bueno, en fi. Doncs és el tipus aquell amb cara de... Sí, tenia cara de... Jo només passava per aquí... Però després traia la guitarra, i et deixava boca badat. 59 anys de sarcasme i guitarres, himnes de per mirar al cel amb les mans a les butxaques, Com si no passés res. Va, i atenció, perquè per últim tenim l'aniversari de Mel B, de les Spice Girls. En fa 51. Les Cari Spice, que va demostrar que tenia energia infinita, també pot ser una professió. També que amb les Spice Girls va ser... Era pura explosió, Riure contagiós, actitud salvatge i aquella sensació de que podia convertir qualsevol entrevista en un caos d'aquells divertits. La veu potent... I carisma, És que són 51 anys d'espurna, d'aquell power i energia impossible de domesticar. Ja t'avanço que el wannabe avui serà la protagonista de la versió del dia, Va, i ràpidament repassem estrenes musicals perquè un 29 de maig del 84 Tina Turner va publicar aquest disc. El cinquè àlbum d'estudi de la reina del rock and roll, Private Dancer. On trobem, doncs, el tema homònim, que ho va petar tant, o, per exemple, cançons com aquesta.

espai per tancar les efemèrides. Just fa 6 anys, en plena pandèmia, que Lady Gaga va estrenar Cromàtica, el sisè àlbum de l'artista nord-americana, i amb cançons incloses com la cançó efemèrida d'avui. Una col·laboració amb Ariana Grande, i mira, i que recuperem avui. Sí. Anem a escoltar aquest Rain on Me.

0: bé.
1: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
2: Ei, bones, Enric!
3: Enric Font, el més guapo del món.
4: Font, Enric Font.
5: Hola.
4: 007, amb llicència per punxar.
2: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
3: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: alça de Lady Gaga, sí. La nova, eh? La nova. Shape of a Woman.
1: Ai, tela. Quin divendres, eh? Sí.
2: Ai, mare.
0: Ai, ai, ai. Va, recorda que avui estem parlant de veus, però no una veu qualsevol, no. Una d'aquelles que et deixa com descol·locat. Per bé o per malament. I si la vols imitar, endavant, també, eh? Endavant. Que no falti de res. Escolta, vinga. Va, 608-717-141.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Si participes, recorda que pots... doncs entres directament al sorteig dels gots del programa. El Ja tardes. I de pas també pots demanar aquella cançó que ens animi el cap de setmana. Que ens agrada sempre. Mira, el que ja trigava era sortir... noms com aquest, mira, hola.
4: Hola, Enric Font, som de Ceba, el Joan i la Noemí. Jo crec que és de justícia dir que una de les millors veus de Catalunya és la d'Ernest Codina, el Matina Codina, no?
0: Home!
4: Vinga, una abraçada.
0: Ai, igualment. Ai, són de la terra. En fi, doncs sí, l'Ernest té una veu així. Sí. És que no... Clar, s'aixeca massa d'hora a ell i ja li queda aquesta veu permanent, saps? Saps què et vull dir? Mira, va més, hola.
5: Ei, Enric Font.
0: Hola, què?
5: Doncs mira, una veu molt especial.
0: Sí.
5: Que dic, ostres, un personatge.
0: Aviam, digues.
5: Era l'actor Francisco Raval.
0: Home.
5: I una de les veus que em va xocar.
0: Sí.
5: No sé si us en recordeu d'una pel·lícula d'aventures que es deia Dragon Heart.
0: Sí.
5: Que ell feia el doblatge de la veu del drac.
0: Sí, sant, sí.
5: I realment era una veu molt trencada i molt, molt particular. Vinga, va, bon cap de setmana.
0: Adéu, adéu, que vagi bé, vigila. Mira, és que parlem d'aquesta veu, eh? Al tanto, perquè...
6: Hablas como si hubieses extendido la mano arrancándolo del cielo.
7: Déu-n'hi-do, eh?
8: I així és. Fíjate.
0: Em flipa molt.
7: Hables com...
0: És que no la puc fer, perquè és tan greu i tan... Va, 608-717-41. Recorda que també busquem aquella cançó que ens animi l'inici del weekend.
3: Olé!
0: Sí, que pinta que baixaran les temperatures, eh? Que també toca una mica, eh?
3: Ai,
0: que ja era... Això ja costava una mica, eh? Sorties al carrer i... Oh, no puedo. Va, que anem a animar la tarda del divendres amb temes com aquest, el so de les Icona Pop recuperant el seu I Love It, si és que m'encanta.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: En cada partit hi juguem tots amb el 20% en tots els refrescos de cola, que t'endús en un cupó, que et rendeix un piló. Fins al 31 de maig.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
5: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
7: Les notes del nen, les obres a casa...
6: El manteniment del cotxe...
7: Ah, no, això no és cap càrrega.
8: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Bonès. Peugeot.
9: Ja tardes.
10: Amb l'Enric
11: Font, tots els divendres semblen pont.
12: Que guai!

0: que ens carrega les piles. I de bon rotllo, el so de Nil Moliner, amb temes com aquest, Me acuerdo de ti. Ja vas estrenar l'àlbum Nexo, que trobes aquesta i moltes més, molt xula. Fa dos quarts tocats de set de la tarda. Moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight! Home!
0: Falten molta atenció perquè per fer aquest roast musical del divendres canviem la pista de ball pel ranxo de Texas. Sí, senyor, ens vestim de cowboy. Agafem el barret, pugem al cavall, a l'imperioso. I prepareu-vos per una batalla musical amb molta pols, molta festa i una mica d'esperit de western. Home! Perquè el country torna a estar de moda. M'ho estic inventant, però... Però ja fa anys que hi ha cançons que amb aroma de cowboy, que fan picar de peus i de mans i del que faci falta. Així que avui enfrontem tres cançons amb ADN de cowboy. I tu tries, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor, la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1.
3: Home!
0: Una de les reines del pop convertida en reina del country. Una cançó que ha fet que molta gent descobrís el costat més western de la Beyoncé. Recuperant aquest Texas Hold'em, una de les que pots votar, ja saps, al WhatsApp. Vinga, va.
4: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Si és la teva, vota-la. O potser prefereixes l'opció número 2. Un fenomen que va portar els balls country a les festes majors, als casaments, a les revetlles... Tothom coneix algú que encara recorda la coreografia d'aquesta cançó? De Coyote Dax! De fet, és una versió d'un tema del Billy Ray Cyrus, pare de la Miley. No rompes mi corazón. És un fenomen, És un fenomen. Va, anem amb l'última, l'opció número 3. Sí, la més boja, tu. Pujaria country definitiva, amb violins a tota velocitat, a tota castanya, i energia impossible de controlar. El so dels Rednecks i aquest Cotton Eye Joe. Jo la tinc en vinil, aquesta.
5: Sí, sí.
0: I com sempre, ara toca a tu explicar-me quina és la teva preferida.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, què votem per aquí? Aviam, hola.
6: Hola, Enric. Hey. El nostre vot és per la Beyoncé. Estem tornant a casa i t'estem escoltant el cotxe.
0: Ah, molt bé.
6: Bon cap de setmana.
0: Igualment. Vigileu, a la carretera. Sí. Doncs vot per Beyoncé, aquest de Texas Hold'em.
5: Oh, yeah, oh, yeah.
0: Mira més, hola.
7: Nosaltres volem votar per en la cançó Dress Come and Joe.
0: Come and Joe. Cotton Eye Joe del Rednecks. Opció número 3, també. Vot per aquí. Vinga, oh, recorda, al final del programa, doncs repassarem, farem veredicte, repassant tots els vots i descobrirem quina guanya.
8: Ai, Déu meu!
0: Així que hi ha nervis, hi ha nervis. Va, vota la teva. 608-7-7-4-1. Va, anem avançant. Moment de recuperar el so dels The Black Eyed Peas, una d'aquelles delícies musicals que ens deixaven Will.i.am i companyia. Where is the love?

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi!

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui, necessites activar les teves defenses. Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
1: Adéu, alto!
0: O escoltar els atardes de l'Enric Font.
2: Hello.
0: A RAC 105.
1: Viva Honduras!

0: m'agrada i molt el so de Milky, amb aquesta versió amb David Guetta, Just the way you are.
1: Sí, sí, sí.
0: D'aquelles és que carreguen les piles, i més el divendres.
1: Me gusta.
0: També m'agrada que participis. Recorda que pots guanyar dos gots al Jatardes, un parell de gots així ben xulos, per fer una mica de festa.
2: Ai, Déu meu.
0: Festuqui, com diu el Marcos. Va, simplement busquem la veu aquella que et va impactar per bé o per malament, Vull dir, aquella vagüeta o aquella vaguassa, saps què vull dir? Doncs vinga.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: I també pots aventurar a imitar aquella veu, clar. Mira, la veu de Torrente, home. També, per què no? 608-71-71-41. Mira, hola.
4: Les millors veus de Catalunya, Pere Arquilloé, Ricard Farelo i Helena Gadel, sens dubte.
0: Home, suposo que és Eduard més que Ricard, no? Del Farelo, el pare de... que té una baguarra, també. El pare de la Baguial. I Helena Gadel, que també cantant de cançons com aquesta, fliparàs. Sí! Sí, sí! Aquí està l'Helena. Lunae. Avui estem frics, Un dia hem de fer música de petardeo. Sí, sí. Això ho farem. Quan s'aproximi la revetlla de Sant Joan. Bona aquesta. M'ha agradat. Va, més veus per aquí, ja saps.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte.
5: Hola, Enric.
0: Oi, hola.
5: A nosaltres, la veu que ens va impactar més va ser el Darth Vader a la Guerra de les Galàxies.
0: Home.
6: Anakin, yo soy tu padre.
0: Oh! Està bé. Anakin no, era Luke. Ell era l'Anakin. Què és això? Són gossos. Estan cantant la marxa imperial de Star Wars. Oi, com estem avui, si és que... Doncs sí, era Constantino Romero.
6: Yo soy tu madre.
0: Exacte. Luke. Tot i que deia, no, yo soy tu padre, no? No deia Luke en cap moment. Va, 608-7741, tu també pots participar, explicar-me aquestes veus. Si vols, les pots imitar, com hem fet aquí. I podràs aconseguir els gots. Què et sembla? Que mola, Sí. Va, que anem amb més. Mira, una de les cançons que ens havíeu demanat, el so d'Oques Grasses, una d'aquelles ben tendres, La gent que estimo. Porto amb...

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa-te'n a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
2: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rexen 5 i a Spotify.
4: És un universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
5: Què?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
4: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
5: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
4: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
6: És molt pesat, aquest senyor.
7: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola,
2: Enric Font.
1: Ei.
2: Soc la Meritxell de Lleida. Jo, de les pel·lícules així que més m'han agradat de ciència-ficció, la primera potser, La Història Interminable. Fantàstica.
1: Hi ha el moment aquell que es mor el cavall, com es diu? Àrtax, no em sembla. Sí, Àrtax. És un trauma infantil que hem tingut uns quants. Mira.
3: Venga, Àrtax!
1: Tienes
3: que luchar contra la tristeza.
1: Dios mío. Atenció, perquè no diríeu mai qui acaba d'enviar una nota de veu. Sí, no ho diríeu mai, mira. Mira.
4: Hola, Enric, bona tarda.
1: Hola.
4: Doncs a mi una de les pel·lis que més em va flipar quan era petit va ser El retorn del Jedi.
1: Ostres!
4: El retorn del Jedi.
1: Sí.
4: Pel·liculón, però la compis. Que la força us acompanyi.
1: Gràcies.
4: Si em pots posar El up and down, monkey body, get it in, monkey body, put it on. Up and down.
1: Up and down. Sí. Ja està, no?
0: Vinga. Ja Tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: Ai, mira, m'agrades. Oh, escolta, carrega les piles de cop. Josh Fawaz, amb aquesta versió del tema mític de Madonna, eh? Like a Prayer. Ai, mira, és que... Mola, mola, escolta'm. Va, uns 4 minuts que passen de les 7.
1: Oi, buenas tardes.
0: Sí, ja tardis, de divendres. Va, com sempre a aquesta hora anem amb la versió del dia, recuperant temes mítics amb totes les seves variants de diferents estils. I avui, mira, aprofitem que és l'aniversari de Mel B, una de les integrants de les Spice Girls, per recuperar la cançó arxiconeguda de les britàniques.

recuperem aquest Wannabe, la cançó que va convertir l'amistat en himne i en girl power, en tot una religió pop, tu, escolta. Una energia desbordant, ritme contagiós i d'aquell esperit d'aquella dècada, dels 90, que fa somriure només començar, i això, eh? Ben bé, és impossible escoltar aquesta cançó sense ballar, eh? Una explosió de diversió, d'amistat i pura icona pop! Va, agafa't a les plataformes i prepara't per cridar a tope amb totes les versions de tots els estils possibles que existeixen d'aquesta peça musical tan icònica. Va, tanto perquè comencem amb una cançó i una versió amb molt de flow.

però tenim covers així com més animats. Home, són els de Baseball. Aquest so característic i vintage. També tenim versions que enamoren. Oita. Un canvi de rotllo, Està xula, aquesta. Està xula. També tenim un rotllo cúmbia, no? Mira. Versió un pèl més fosca, mira. O atenció a aquesta, perquè sembla que no tingui esperit, no, que no tingui ànima per cantar. Mira. Falten piles, saps?

0: Mira, i ara que parlàvem de rock, aquesta sí que és rockera.
1: Home!
0: Ostres! Una mica paranoica, eh?

ara bé, va. És que és brutal. Va, i el tanto amb aquesta, que és molt canyera, eh? Rotllo metal. Ostres! Ai, ai, ai. Déu-n'hi-do. Són crits, són crits. Va, i tenim versions freaks, al tanto. Atenció, perquè aquesta és en castellà, que es, explica la típica història de pel·li americana, eh? A mi em recorda El príncipe de Bel-Air.

És que és molt random tot plegat avui, eh? I el tanto perquè una que em fa por... I no em diguis quin idioma és, perquè no el sé, no m'ho preguntis. Però canten... Bé, això de cantar és un dia, eh? Això em fa molta por. És que no sé ni... Jo canto millor, eh? Ai, mare. Va, anem-hi de cara, perquè... Escolta'm. Canto perquè anem amb dance. Com, per exemple, aquesta de Motivate, que va sortir en un dels àlbums de les Spice Girls, eh? Aquesta és... Sí, és oficial. Però en tenim d'altres, com aquesta de Diplo, amb Charlie XCX. Mira. Una bogeria, això. Tenim una així com més Deep House. Però també hem trobat una amb sons així EDM actual. I si t'agrada la canya, també tenim versions techno. Però la versió del dia d'avui és una ben dolceta d'aquelles que ens encanta, eh? Plena de bon rotllo. És la proposta que ens porten Fuego Camillo i Johanna Magdalena. Com un bossa nova, no? Sí. Bueno, anem a recuperar aquest wannabe versió del dia d'avui.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
0: Ja Tardes. Amb Enric Font.

0: Proposta de David Guetta amb els One Republic. Qui els hi diria? Els Ozone, que recuperarien la seva cançó, eh? Anys enrere. I Don't Wanna Wait, mira.
1: Sí,
0: una altra de les que ens carrega les piles avui divendres. Vinga. 20 minuts que passen de les 7 de la tarda. Recorda que si vols els gots del programa, simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp.
2: Ja tardes.
3: Sí. L'afterwork de l'Enric Font.
2: Per què no puguis canviar d'emissora?
0: Exacte, aquí el ja tardes. I simplement m'has d'explicar aquella veu que et va impactar, per bé o per malament, eh? Vull dir, una cosa o l'altra. O d'aquella veu que recordis, que porta, no sé... 608-7-7-4-1. Mira, hola.
4: Hola, Enric Font. Hey. Jo la veu que recordo més que res per l'espera que vam tenir.
0: Com?
4: És la veu del JR, que esperàvem sentir-lo parlar en català, quan deia aquella veu que deia Suelen, ets un pandó. Sobretot quan vam esperar la traducció en català.
0: Sí, sí.
4: No sé si us en recordeu, que la primera sèrie que van traduir a TV3.
0: Sí, sí, sí.
4: Vinga, bon cap de setmana a tothom. Però a veure si ho trobeu.
0: Sí, ho trobarem, però escolta'm, que realment no va dir mai això. No va dir Suelen, ets un pandó. No.
5: No t'amoïnis, que quan calgui ja m'ocuparé d'ell.
0: Val. JR. Sí, senyor. Doncs exactament va dir això. Mira, escolta.
6: On et vas ficar a nit?
7: Això no importa ara.
6: Et sembla de veres que no? El teu marit s'està morint i tu, mentre estan fent el pandó, vés a saber per on.
7: Jo no feia el pandó.
0: No feia el pandó. Ai, Suelen. Ai, que em van enganxar. Però veus, exactament va dir això. És que són mites d'aquells de la televisió, igual que... allò de sorpresa, sorpresa, del Ricky Martin. Va, 608-7-7-4-1. Mira, tenim més, més veus aquí. Mira, hola.
8: Hola, Enric Font.
0: Oi, hola.
8: La veu que més m'agrada és la de la Marta Massip.
0: Com?
8: Del Matina Codina. Gràcies. Un petó.
0: Ai, un petó, un petó. És que, clar, haig d'explicar que la Marta Massip realment és la imitació que fa el Xavi Cazorla, del Matina, de la nostra recepcionista d'aquí, de la ràdio. Sí, sí. Què és aquesta?
9: Hola, sóc la Marta Massip de la Seu d'Urgell.
0: Molt bé. La Marta Massip, sí, mira.
9: Em torno boja!
0: Exacte. Ai, que gran. Doncs sí, ai, mira, m'ha fet il·lusió aquest. Va, més, 608-7-7-4-1, en una estoneta en repassarem. Ara, per això, qui arriba per aquí és a Robbie Williams, amb aquest Candy. Ole!

0: teva música.
1: RAC 105. Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
2: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
1: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
2: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
1: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
3: Formigueig, pesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
4: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
6: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
0: La teva música.
7: Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
9: Oh, està buenorro.
10: Ai, ai, ai, ai.
11: Estàs prenent el pelo, eh?
12: Doncs sí.
13: Castigat.
11: Ah, va bé. Ah. Ai, que jaleo.
14: Mare de Déu.

0: l'Aitana, eh? Sí. Connexió psíquica, que és el que fan totes les seves cançons. Que connecten amb el nostre cervell i, mira, se'ns posen aquí i les anem cantant, eh? Sí, totalment. Ai. Un minut que passen de dos quarts, és el moment de repassar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Home! Va, recorda que, mira, en aquest roast musical ens calcem les botes, cinturó amb civella d'aquelles gegants i el barret de cowboy, que no falti! Sí. Perquè avui marxem cap al Far West, però el Far West musical. Allà on les guitarres sonen diferents, la pols vola per l'aire, i tothom sembla saber ballar el line dance aquell, i va amb els cavalls amunt i avall, també. Sí. Bé, avui enfrontem tres cançons amb esperit country, cadascuna, això sí, a la seva manera. I tu, com sempre, decideixes quina és la millor. Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota per la teva. Va, anem a repassar l'opció número 1. La reina del pop i del R&B entrant en el territori country. Sorpresa musical d'aquelles més comentades els últims anys, el so de Beyoncé amb aquest Texas Hold'em. Vinga! Senyor. És la que més t'agrada? Doncs explica-m'ho.
1: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte, o potser t'agrada més i prefereixes l'opció número 2.

0: barrets, aquella coreografia, aquelles festes majors. Una cançó que va convertir a mig país en cowboy durant un temps, eh? Sí o no?
1: Sí.
0: És Coyote Dax, quin mite! No rompas mi corazón. Aquesta versió del tema mític de Billy Ray Cyrus. Va, i per últim, anem amb l'opció número 3. Opa! Festa descontrolada, violins que sonen, a la seva manera, i energia infinita. Impossible escoltar i quedar-se quiet amb el so dels Rednecks. Cotton Eye Joe. I, evidentment, tenim molts missatges.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Aviam què m'expliqueu per aquí. Mira, hola.
3: Ah, he escoltat la primera i m'ha agradat. La segona m'ha portat records, però la tercera, a muerte mella.
0: Home!
3: Festa pura i records de nits boges, donant-ho tot.
0: És que, sí, mira. Vot per l'opció número 3, la Rednecks, Cotton Eye Joe, tenim més. Mira, hola.
4: Hola. Som l'Arlet i la Neus.
0: Sí.
4: I per nosaltres la millor opció és la 3.
0: Oh, mira.
5: Ole!
4: I, per cert,
0: digue'm.
4: Bon divendres.
0: Igualment.
4: Adéu.
0: Déu-n'hi-do, Un altre vot per Cotton Eye Joe. Falta el teu, vinga.
6: 608-71-7141.
0: Va, recorda que en una estoneta al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya. I ara, mira, ja que estem tan animats, arriben per aquí els Doctor Prats, que ens porten, com sempre, energia.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollón.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Es nota que estem de divendres, eh? Sí o no?
1: Sí.
0: Home, i temes com aquest, carreguen les piles de cop. Bibi Rexha amb els Faithless i aquest de New Religion. Bé, en qüestió d'uns 15 minutets, aproximadament, arribarem a les 8, amb molts missatges, molts comentaris i moltes veus d'aquelles que... que ens meravellen, que ens imposen, o que simplement també ens han impactat per bé o per malament. Sí, sí, sí. Explica'm aquella veu que t'ha impactat, si la vols imitar també ho pots fer. Ets lliure de fer. I de pas també demana'm aquella cançó que ens animi.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, recorda que pots aconseguir els gots del Ja Tardes. Ole! Toma, toma. El Tanto Kiwi, hola.
3: Hola, bona tarda, hola. Soc la Montse de Sitges.
0: Hola, hola.
3: Doncs a mi la veritat és que em va sorprendre molt, sempre em sorprenia molt la veu de Constantino Romero,
0: sí,
3: que ja va morir, pobret.
0: Sí, sí.
3: Tenia una veu espectacular, radiofònica,
0: totalment.
3: Presentador.
0: Sí. Sí, sí.
3: Molt, molt maca.
0: Uh-huh.
3: I la veritat és que a mi, en general, sempre m'han agradat les veus així greus, en general,
0: sí,
3: de... radiofòniques, de presentadors, o d'una persona, un company que coneixes, de feina, o un amic. Aquestes veus així tan masculines, és que em posen molt catxonda.
0: Com?
3: És que no ho puc evitar.
0: Ai.
3: Que de veritat no ho puc evitar. Em posen, m'exciten molt. Sí. I no ho puc evitar. No, és una cosa innata que no puc controlar. I em passa, i m'ho noto, intento controlar, però... Però sí, em passa. Bueno, bona tarda a tothom. Adéu.
0: Ai, no, què acaba de passar? No ho sé. En fi, de boca m'envies un àudio a la ràdio dient això. Bueno, vale. Doncs d'acord. Vale, d'acord. 608-7-7-4-1. És que... Sí, ja pots fer-ho. O com la Marta Mercí. Sí, exacte. En fi. Va, en una soneta més comentaris. 608-7-7-4-1. Va, recorda que pots aconseguir els gots, del programa. Va, que arriba Miley Cyrus, Party in the USA.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa't a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
2: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
3: Césped Solución.
4: Més informació a céspedsolucion.es.
5: Càtering per a béns d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rexen 5 i a Spotify.
6: És un universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
7: Què?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
6: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
7: Estàs barrejant concursos des de fa dues setmanes.
6: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
8: És molt pesat, aquest senyor.
9: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
3: Rexem 5.
10: De 5 a 9.
11: Ja tardes.
10: Ja tardes.
11: A Rexem 5.
10: Amb l'Enric Font.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb en David Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale.
5: Està molt bé.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Aviam, hola.
2: Hola, Enric Bonic.
3: Ui, hola.
2: Mira, jo, per exemple, ara per Carnaval,
3: sí,
2: m'agradaria la cançó a alguna de la Rafaela Carrà.
1: Home.
2: Per exemple, la
3: quina,
2: Hay que venir al sur.
3: Ah, sí?
2: La de... Quina? Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
1: Molt bé, molt bé.
2: I llavors la cançó, el tros que m'agrada més és Sin amantes,
1: brum,
2: quien se puede consolar. Sin amantes,
1: brum,
2: esta vida es infernal. Para ser... Bueno, totes són superguais, per fer un ambient així festiu, però aquesta és prou boníssima, boníssima.
1: Oh,
2: bueno, pues res, ja m'explicaràs d'aquest disfresses.
1: Oh.
2: Vale? Vinga, festiqui, festiqui.
1: Sí, festa.
0: Ja Tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.
0: 608-71-71-41. Ja Tardes.
5: Com es diu el telèfon de l'Enric?
6: Ah, no ho sé.
5: Enric Font.

0: Ole, ole i ole, tu. El gran treball que ens porta Bruno Mars amb aquesta Risky Toll, una altra d'aquestes que ens agrada.
1: M'encanta.
0: Veus? Ja ho sé, ja. I que fem servir per iniciar aquesta última horeta juntets. Escolta, vinga, ole. Ai, quin divendres, tu. Estem massa engrescats, crec, eh? Però bé, escolta.
2: Està com una cabra.
0: Sí, sí, això no és, no és novetat, eh? Això és cada tarda. Va, anem-hi. Ja tenim missatges, comentaris i també una batalla.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, avui un roast musical dedicat a música, de, podríem dir, que digna de posar-se un barret de cowboy. Sí. Una mica country. Va, tenim tres opcions aquí sobre la taula, ben xules, i tu decideixes, com sempre, quina és la millor. Així que la pots votar al nostre WhatsApp, vinga.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí? 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Sí, sí, sí, amb el barret de cowboy posat, repassem les tres opcions d'avui, mira. Per una banda, Beyoncé, la reina de l'R&B, que també ha entrat al territori country amb aquest Texas Hold'em. Hey, oh, hey, oh. Això l'opció número 1, la número 2 al tanto.
5: No rompas más,
0: home! Un fenomen que va portar els balls country a tot arreu, eh? Les festes majors, els casaments, a la revella. A casa també la ballàvem. No rompas mi corazón, de Coyote Dax, tu, quin mite. Mira, tenim missatges i vots com aquest. Hola.
6: Enric Pan, que em poses mogollón.
0: Com?
6: És boníssim.
0: Ai, mare.
6: Jo voto per la 3. Ai, a tope de power. Bona tarda, divendres.
0: Esteu fatal. Doncs vots per l'opció número 3 de càrrec dels Rednecks. Cotton Eye Joe, una d'aquelles propostes que ens arribava a mitjans dels 90. Eurodance aquell que també ballàvem.
7: Ai, madre.
0: Sí, sí, sí. Va, digues la teva.
4: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: 608-71-71-41. En una estoneta repassarem el veredicte, veiem quina guanya. Repassarem tots els missatges, tots els vots. Així que hi ha nervis, tu, escolta. Sí. Va, i en res, també, més veus aquelles impactants, tant sigui per bé o per malament. No cal que siguin així com veus greus, no? Sinó també veus així, bé, diferents, veus diferents. 608-7-7-4-1, si les vols imitar, endavant. I va, que anem amb més propostes de les que heu demanat també a través de nota de veu, com, per exemple, aquesta d'Oques Grasses, que ho peten.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt.
0: Ja tardes.
4: Recinca, no?
0: A RAC 105.
5: Ostres, que

0: telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontanero. Bona tarda. Adéu.

0: el bon rotllo de Bruno Mars, que sempre carrega les piles, eh?
1: Sí.
0: Més els divendres, que encara tenim més ganes de gresca i festa.
2: Ai, Déu meu.
0: Déu meu. Vinga, va, que tenim més missatges, més comentaris, més de tot.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Veus que han impactat. Per veu per malament, eh? Veus diferents. Veus aquelles que fins i tot també ens porten records. Per què no? Ah, explica'm, explica'm. Vinga, vinga. Tanto aquí, eh? Hola. Ep.
4: Hola, hola a tothom.
0: Hola.
4: Jo tinc dues veus molt potents, que m'han marcat. Uh-huh. Una és la del Boixaderes.
0: Home.
4: Aquella era l'actor amb aquella veu, així, tota cruixuda. I l'altra, jo crec que la de la Gracita Morales. Aquella actriu que, antiga, que tenia aquella veu de pito tan bèstia. De senyorita, senyorita! Però, bueno, aquestes són les meves.
0: Està bé. Vinga,
4: bona tarda.
0: Apa, adéu. Home. Clar, és que Gracita Morales, que és...
5: En primer lugar,
0: aquesta.
5: Jo no soy una criada.
0: No.
5: Soy una empleada del hogar.
0: Ajá. Vaya.
5: ¿O es que usted no se ha enterado de lo de la toma de la pastilla?
0: Sí, sí, me he enterado de todo. No, no, tenia una veu diferent, eh? Diferent. Que fins i tot va fer alguna cançó... Sí, mira.
6: Yo soy la bebé de un teatro de revista.
0: Ay, mara.
6: Empecé siendo corista y como fui chica lista.
0: Qualitat de l'època, també, però...
6: Aquí me ven DVD.
0: De revista. Molt bé, molt bé. En fi, sí, així era. Va, tu també pots dir la teva, vinga. Que t'esperen els gots del programa, del Ja Tardes. Vinga, va, fa-li. No, això. Va, en una soneta repassarem més comentaris, més missatges i també de seguida el veredicte del rock musical d'avui. Però abans una mica de gresca, sí. D'aquelles cançons que ballàvem ja fa uns anyets, uns quants.
1: Ai.
0: Ja tenim una edat, ja, eh? Els Mojo, des de França, que ens animaven les pistes de ball amb temes com aquest, que jo almenys he cremat sabatilla, ballant. Aquest Lady, Hear Me Tonight, de nou sonant amb força aquí al Ja Tardes, de divendres a tope. Lady.

0: comença i el dia té ganes d'acabar.
1: És quan et posem encara més feina.
2: Hola, Enric!
3: Bona tarda, Enric Font!
0: Envia la teva nota de veu al Ja Tardes de l'Enric Font.
1: I demana la teva cançó.
4: Escolta, posa'm algun canyero de marxa.
2: Vinga, Enric, aquí va la meva cançó.
3: Que ja tardes!

0: 5 a 9.
1: Tu ets el protagonista de RAC 105.
2: Mira, jo estic treballant, em feu molt divertida les tardes.
3: M'ho passo super, super bé escoltant-vos a la ràdio.
4: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
5: Ei, què passa, Enric Font? Me les mollen.
6: Matina Codina, ben.

0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: La teva música. Ja tardes.
2: Amb qui parlo?
3: L'Enric Font.
4: Oh, que maco.

0: El gran treball del Sutherland amb aquest tututurú, una altra de les cançons virals i que està triomfant. Déu-n'hi-do, eh? Si és que... s'ho han currat, s'ho han currat.
1: Ai, mare! Ai.
0: Vinga, re, en un minutet arribarem a 9:15. És el moment perfecte, sí. Perquè hi ha nervis, hi ha nervis. Moment de resoldre la batalla de cançons d'avui. Oh!
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight!
0: Ole! Va, tancades les línies, ja! I moment de guardar el barret de cowboy, eh? El guardem una estoneta, perquè hem estat tota la tarda així, eh? Yeah, yeah. Baixem del cavall, eh? Imperioso! Fora, fora! I anem a comptar aquests vots al Rose Musical. Avui hem viatjat fins al Far West, eh? Far West Musical, per trobar una cançó de... més... la cançó més cowboy de la batalla. I la cosa ha estat animada, eh? I... hem fet un duel de Far West, total. Bé, anem a repassar què teníem aquí sobre la taula.

0: molts l'hem ballada aquesta a festes majors, a Revella, bueno, aquesta coreografia que jo no sé ballar, jo la ballo com una sardana. Que per cert, jo he vist en directe a Coyote Dax. És un espectacle aquest home, eh? Que quasi es... cau allà mateix de l'escenari, eh? Intentant fer una bisbivuelta. Això per una banda, i per últim... home! La cançó més esbojarrada de totes, eh? I aquesta va fer molt de mal als 90, eh? Això de Rednecks, amb aquest Cotton Eye Joe. Però ja saps que només una pot guanyar. Va, ara sí, ara sí. Després d'un recompte digne de duel de l'Oest, que tenim la cançó que es corona, doncs com la reina de Lejano Oeste. Oi, oi, oi. Va, la cançó guanyadora d'aquest divendres és... va, fot-li! Com allà! Home! La cançó que transforma qualsevol lloc en una festa, eh? Que continua fent saltar generacions senceres. És el so dels Rednecks. Anem a recuperar aquest Cotton Eye Joe.
1: Ja tardes. Amb l'Enric Font.

0: públic a l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a Rec 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor. Visca!

0: d'aquestes que ens agrada, també, eh? Sí, Olivia Dean amb el seu So Easy to Fall in Love. Que, ai, brutal, oi? Yeah! Bon, menys de 20 minuts, arribarem a les 9, tenim més missatges, més comentaris i més veus d'aquelles que ens han impactat a la vida. 608-7241, mira per aquí, hola!
1: Bona tarda, Monique. Hey. Doncs avui la que impactava en plan negatiu era la bruja Avería, la bruja Avería.
0: Sí.
1: Me cagava a vida, la petitona.
0: Què
1: I després la que m'agradava molt era...
0: Quina, quina?
1: La veu de... la que traduïa la...
0: La que doblava.
1: S'ha escrit un crim, crec.
0: Ah, sí?
1: És que no en surt.
0: S'ha escrit un crim. La Fletcher, la Fletcher.
1: No sé què.
0: Sí, sí.
1: Doncs aquesta veu de que la traduïa m'encantava. Crec que era catalana i...
0: Sí.
1: I crec que ha fet moltes pel·lícules, també.
0: Ah?
1: I bé, que si pots posar la teva cançoneta nova, que és un flipe, i bueno, va ser top aquest estiu.
0: Ai, gràcies.
1: Que t'ho hem fos un cap de setmana.
0: Igualment! Anem a pams, anem a pams. La veu de la bruja Avería. Això ja queda enrere, eh?
2: És una sorpresa.
0: És aquesta.
2: Que es llenarà d'espanto.
0: Oh! Oh, què ha passat?
2: ¿Qué significa esto? Soy la bruja Avería.
0: ¡Ojo!
2: Y soy experta en pedagogía. Soy la profesora por Farab.
0: Sí.
2: Y soy sabia de verdad.
0: Molt bé, molt bé. Sàvia, sàvia, molt sàvia. Sí, senyora. Bruja Avería. Doncs va, que anem-hi de cara, perquè tenim moltes coses, i que em fa molta, molta, molta il·lusió que em demaneu la meva nova cançó, que avui s'ha estrenat aquí a RAC 105. Bé, el ja tarda es va pensar ahir. I que recorda que sortirà el divendres que ve, eh? La tenim en primícia aquí. I va, ja em fa il·lusió, recuperant l'essència dels decors amb aquest Breathless.

0: REC 105 Barcelona.
1: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa-te'n a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
2: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge.
3: Ara,
2: diumenge.
3: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
4: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
5: Césped Solución.
6: Més informació a céspedsolucion.es.
7: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada... L'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
9: La teva música.
10: Cansat del mateix? Doncs ja tardes. Amb l'Enric Font a RAC 105.

0: això només passa al Jack
1: Tardes. Bona tarda, Enric.
2: Hola.
1: Mira, resulta que jo de tatuatge només en porto un i, bueno, me'l va obligar a ficar-me la meva dona.
2: Com?
1: I,
2: et va obligar?
1: És el nom de la meva dona i la data en la que ens vam conèixer.
2: Sí.
1: I li va dir al tatuador que me'l fes on més mal fes, no? On feia més mal.
2: Oh!
1: I, bueno, em sembla que al final va ser... es va portar bé i me'l va fer les costelles.
2: Ostres!
1: Que va fer mal, però, bueno, aquí està i molt orgullós de portar-lo.
2: Sí, sí, sí.
1: I, mira, amb això de l'Air Fryer...
3: Bonito!
2: Heu escoltat que hi havia la seva dona de fons, oi? Doncs espereu-se, perquè crec que ha contestat la dona. Atenció.
3: Así no puede tener sexo con nadie, sin que le vea mi tatu. Soy una potra salvaje debajo del traje. Yo tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos.
2: Ay,
3: ay, ay, ay, ay.
4: Ay, ay, ay, ay, ay, por favor.
2: És el més surrealista que ha passat avui. I espera't, perquè no portem ni mig programa.
0: Ai, ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: Dimecres amb l'Enric Font. El teu after work a RAC 105.
1: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda. Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sopa.

0: Àlex Navarro, un altre d'aquestes que ens enamora, d'aquest artista que recorda que estarà amb nosaltres al Clotilde Fest 2026 amb RAC 105. Oi, quines ganes! Va, amb això que tocarem el 2, com sempre és un plaer estar al teu costat. Demà hi torno, això sí, en format de la teva música, com cada cap de setmana.
1: Yo soy tu padre.
0: Sí, soy tu padre. Per cert, enhorabona en Ramon, que s'emporta els gots. Els gots del Getarda, aliar-la fort. Ara sí que marxarem. Recorda, no desconnectis, que de seguida s'hi posa i està picant la porta. Bueno, tranquil, tranquil. L'Héctor Huguet, amb bon rotllet i el ritme de la nit. El millor so dents de sempre i per sempre. Va, marxarem amb el so de Tiesto i Karol G. Don't be shy. Apa-li, sigueu bons, eh?
2: Adéu, Enric Font. Bon

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: en Tararà.
1: Tararí en Tararà. El ritme de la nit ha començat. Hola, ole! Ai, una rima, evidentment, completament assonant. No se'n pot demanar més. En fi, d'on no n'hi ha no hi raja, que deia. Salutacions de part d'Electroguet. Nova horeta en marxa, són les 9 d'aquesta nit de divendres i ara sí, he tornat de les vacances. Quines ganetes tenia jo de posar-me al davant del micròfon de RAC 105 per repassar les millors cançons del món del dance. I home, ja que vinc de vacances i vinc d'Itàlia, doncs he dit, mira, comencem amb Gigi D'Agostino. En Detroit, tararí, com sí, com sa. Amb el Super, va, encetem aquesta nova hora i aquest programa fins les 12, com cada divendres i dissabte, per repassar els grans clàssics, les cançons immortals del món de l'electrònica, com aquest Super de l'any 2000 o com aquesta Bob Sinclair.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
1: Va, posa't còmode, que comencem amb una cançoneta que, mira, curiosament, el 3 de març, fa poc més de 2 mesos, es van complir 2 dècades. Déu-n'hi-do, eh? Es diu ràpid, 20 anyets, per tant, era de l'any...
3: 2006.
1: Efectivament, Bob Sinclair, a través de RAC 105, amb el seu World

Val, atenció, agafa't fort perquè crec que fliparàs força amb la informació que et donaré ara mateix, eh? Preparat? Acabo d'entrar a la pàgina web dels Vengaboys, vengaboys.com. Aquesta gent no només està en actiu, cosa que ja sabíem, sinó que fan 47 concerts aquest estiu. Quina autèntica bajanada als neerlandesos, quien tuvo retuvo, no?, que se'n diu, i continuen en actiu, i déu-n'hi-do, tenen benzina, tenen corda i per estona aquesta gent. Aquí tenim el seu Kiss. Mira, de fet, estic mirant la seva gira de l'estiu. 47 dates són moltes, pels veterans. No, no, molt bé. Et deia, demà, mira, precisament, si algú s'hi vol passar, estan a València, a la Ciutat de les Arts. Evidentment, tot dins d'enmarcat en festivals Remember, Love the 90s i Derivats. Doncs va, amb els Vengaboys que seguim, i ara donant pas a una altra formació que estimem molt al ritme de la nit, com són els Tua Eivissa. Era l'any 1997, els vam conèixer amb aquest Oh la la! Oh la la!

0: Déu-n'hi-do avui, eh? Comencem, ja saps.
1: Comencem forts.
0: Sí, sí. Amb el To France, molt bon tema, de Nova Space. Never going to get to France. Bàsicament ve a dir que a França, mira, ves per on, no m'hi trobaràs, a França. Pel que sigui, pel que sigui. Ai, una abraçada als nostres veïns, eh? Mira que és maco França, eh? Mira que té paisatges preciosos, té castells, té bona gastronomia... Llàstima que... No ho diré! No sortirà dels meus llavis. En fi, bueno, ja s'entén, no? Home, no, abraçada a tots els francesos i franceses. Seguim a RAC 105, al ritme de la nit, ara amb un altre clàssic, ATV. I aquesta parleta que ens encanta, de tant en tant, fer sonar aquí. Es diu Till I Come.

Mira que ha passat ja temps, d'aquesta cançó, el descobriment de Cigala amb les veus apitufades dels Jackson 5 per fer d'aquell ABC aquest Easy Love que tant ho va patar i que encara ens fa vibrar i ens fa gaudir. Ai, Easy Love. L'amor ha de ser fàcil, eh? Mai oblidem això. A vegades estem capficats en relacions complicades, complexes, tòxiques i no, com més fàcil, millor l'amor, sempre que... Cal recordar-ho sovint. En fi, família, no posar-me tendre, ni molt menys filosòfic. Simplement vull dir-te que no desconnectis perquè arriba de seguida el Fly on the Wings of Love. Barbaritat de tema de XTM. Abans, però, els Galantis. Runaway, you and I.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: Va ser un absolut trencapistes a inicis dels 2000, aquest Tell It To My Heart, Kelly Llorena donant-li la volta i pujant els BPMs de l'original de Taylor Dane. Molt bé, doncs, família, amb el Tell It To My Heart anem fent via cap a les 10 d'aquesta nit de divendres. Si et preguntes, i això què és? Comor?
1: Comor?
0: És el ritme de la nit. Home, un divendres més aquí. Salutacions d'Electroguet, donant-li canya i repassant les millors cançons del món del dance. Atenció a aquesta parleta que et presento. L'original de Pink Floyd, el remix, ja el tenim per aquí sonant de fons, doncs ni més ni menys d'Eric Prydz, és el Proper Education. Dues dècades, tu, 2006.

0: Gallina de Piel, Armin Van Buuren, Barbaritat de tema que ens presentava el neerlandès l'any 2013. This is what it feels like. Són les 10, tu!
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: És moment d'estrenar hora. Et dic, va, que no desconnectis, que tinc per aquí a Paquito, Living on Video, tinc els Two Unlimited abans, Milk and Sugar, i aquest Let the Sunshine. Apuja el volum.

0: Una cançó que a casa nostra es va fer famosa, crec, si no m'equivoco, dic de memòria, per un anunci de televisió de telefonia mòbil era, no? No diré la marca, no diré la marca, però crec que sí. Calvin Harris, Feel So Close. A més, va fer tot d'aquesta cançó, va fer la cançó, va posar la veu, ell va cantar-la, va sortir el videoclip, i a sobre el tio és guapo, és que ho té tot. Quin tio, tu! Una mica de fàstic, no? Madre mia, Calvin.
1: Madre mia!
0: Deixa alguna cosa pels demés, rei. Doncs va, Feel So Close, per seguir endavant i per donar-li el pell a aquesta cançó dels The Outer Brothers. Mira, és una cançó molt xula, l'únic que has de fer és dir E-O, es diu Boom, Boom, Boom.
2: Boom, boom, boom, no let me hear say E-O.
1: Boom!
2: I say boom, boom, boom, no we're about to say E-O.

0: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
1: el 37.118.37118.
0: Sèrie...
1: 101101.
0: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
2: Reviu les teves nits més emblemàtiques amb el ritme de la nit.

Un so com industrial, no?, el que presentava aquesta cançó. Era l'any 1999, aquí tenim a Basement Jacks i aquest Red Alert, alerta vermella. Doncs sí, alerta vermella, perquè arriba una formació recordada, sobretot per aquell Barbie Girl aquí...

Room 5, Oliver Cheatman, i això que es diu Make Love, camí de les 11 de la nit d'aquest divendres, i això continua, doncs, igual, ja saps, compartint els grans clàssics del món del dance a RAC 105, al ritme de la nit, amb un servidor electroguet i fins les 12, així que si t'acabes de connectar, tens temps encara per gaudir de cançons, per exemple, com aquest Blue de Badí, Eiffel 65.

0: So EDM que ens proposa Alesso One Republic i això que es diu If I Lose Myself. Són les 11. D'aquesta manera comencem nova hora. Salutacions d'Electronuguet. Si us acabeu de connectar, benvinguts i benvingudes al programa Dance i Remember d'aquesta casa de RAC 105. És el ritme de la nit. Endavant, nova hora.
1: El ritme de la nit amb Héctor Huguet.
0: Vinga, una hora més, fins les 12, com cada divendres i dissabte. Daddy DJ, de seguida Fly Project. Farem sonar aquell toca-toca de l'any 2014. Abans, un dels clàssics de l'Eurodance, any 1990, Technotronic i el seu Get Up.

0: Divendres i dissabtes, de 9 a 12,
1: continues sense poder canviar d'emissora.
0: El ritme de la nit.
2: M'encanta, està molt guai, està molt guai.

0: És curiós com han passat anys i dècades i la cançoneta continua tenint aquell to una mica macarra que tant ens agrada. You Can't Touch This, MC Hammer, a través de RAC 105. I això que comenceu a sentir de fons és una d'aquelles delicatessens que et proposem a RAC 105, d'aquelles cançons emotives.
1: M'encanta.
0: Va de menys a més, so progressiu, so melòdic, so trens. A gaudir-la perquè arriba per aquí Zivago. Celebrate.

0: It's a top selecta.
1: Pump it up! Boníssima cançó, la més rellevant, icònica de la trajectòria de Denzel i de l'any 2004. I com et dic, doncs va, la recuperem per encara l'última mitja horeta de programa. És RAC 105, és el ritme de la nit, és el programa dance d'aquesta casa, va.
2: I festa, noi!
1: I atenció al que arriba per aquí. Els amants de Bob Marley segur que la reconeixeu. El remix que et proposo, el que va fer Funkstar Deluxe d'aquesta que es diu Sun is Shining.
3: Brutal. Absolutament brutal.

0: 6 setmanetes, més i mig. Va ser número 1 aquesta cançó arreu del món, així que déu-n'hi-do, poca broma. Gràcies també en part de la pel·lícula Flashdance. Era l'any 1983. El remix, la remescla que hem agafat, però la de DJ Bobo arribava més tard, l'any 2001, amb Irene Cara també al capdavant. Família, doncs va, mira, ja que parlem de l'any 2001...
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Va ser, entre d'altres, el gran any d'aquesta cançó. Ja la tenim per aquí, és un himne de moltes coses, de la percussió segur i de la música electrònica, en definitiva, també. Tenim per aquí els Safri Duo, a RAC 105, el ritme de la nit amb el ta-ta-ta-ta-ta-ta de Bongo Song.

0: El Missing, un altre imprescindible en un programa Remember, com és El Ritme de la Nit. Família, aquesta ha estat la penúltima cançó. Sí, arriba el moment de tancar la paradeta, però no diré allò de adeu, sinó fins aviat. De fet, fins demà. Demà dissabte més, d'acord? A partir de les 9, més so dance, més so Remember, aquí a RAC 105, El Ritme de la Nit, amb un servidor. Salutacions de part d'Electro Huguet, l'última cançó. Doncs sí, sabeu que m'agrada, és una de les debilitats que tinc. David Guetta.
1: És El Ritme de la Nit.
0: Avui us dic adeu amb el Work Hard, Play Hard, al costat de Neyo i Akon. Ciao!

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.

0: Descobrir.
1: Compartir.
0: Donar suport.
1: Temps.
0: 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
0: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Descobrir.
1: Compartir.
0: Donar suport.
1: Temps.
0: 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
0: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.